0: Aquí us duc la flor de les set olors.
1: Doncs aquí la tens. A canvi, l'arrel dels set secrets.
2: Amb l'arrel dels set secrets al sarró, el pastoret, després d'haver donat les gràcies als carboners i d'haver-los dit adeu, va reprendre el camí de tornada. Després d'haver passat per la fageda del bisbe, el clot dels vigordans, el torrent de la bugada, el ras del notari, la frau de les bruixes, el mall dels esparvers i el forat de les guilles, va arribar a la coma pedregosa, on hi havia el gran gegant.
0: Mestre, tal com em vau demanar, aquí us duc l'arrel dels set secrets.
3: Doncs tal com et vaig prometre, aquí tens la pedra dels set colors.
2: El pastor se la va guardar al sarró, va donar les gràcies al gegant, li va dir adéu i van prendre el camí que, passant per la Torre de les Espases, el Portell de les Freixures, el Gual de la Mostela, l'Avenc dels Ratpenats, la Creu del Mercer, el Turó dels Barrufets i el Pi dels Tres Termes, el va menar a la Vall Oblidada, on hi havia el venerable vell de la Barba Blanca.
0: Heus ací la pedra dels set colors.
4: Molt bé, noi. Aquí tens, a canvi, l'herba dels set remeis.
2: El pastor va agafar l'herba, se la va guardar al sarró, va dir gràcies i adeu al vell de la Barba Blanca i pel coll de l'Oreneta, el pas dels ofegats, l'armot dels emigrants, el padró dels tres hereus, el molí dels narbonesos, el castell de les forques i la balma dels mussols, va fer cap a la Font Clara, on hi havia la vella guardiana de l'aigua de les set virtuts.
0: Mestressa, aquí us porto l'herba dels set remeis que em vau demanar.
2: La vella la va agafar, se la va mirar ben mirada, va comprovar que fos de debò l'herba dels set remeis i al capdavall va dir al pastor:
5: sí que l'és, sí que l'és. Apa, noi, ja pots veure tant com vulguis.
2: Sense fer-s'ho dir dues vegades, el pastor es va amorrar a la font i va beure de l'aigua que en rajava fins que no va poder més, perquè li fes efecte del tot. Era fresca i sanitosa. Després d'haver-se ensadollat, li va semblar que es trobava més envigorit i animat. I tot content, perquè havia aconseguit el que volia, va donar les gràcies a la vella, li va dir adéu, i amb passa ferma i decidida va emprendre el camí de retorn a casa seva. Va resseguir el cingle dels Cerdans, va travessar el pla dels Capsigranys, va vorejar el Gorg de les Paitides, va passar el Salt de la Núvia i per sota la Roca de les 11 Hores va baixar pel Grau de la Rovirosa, va passar pel pont de Matafaluga i no es va aturar fins que va ser a casa seva de nou. L'endemà mateix se'n va anar a trobar una altra vegada la noia del Mas de la Guimbarda, que collia maduixes pels marges del camí. I amb paraules senzilles, però triades, li va tornar a demanar si es volia casar amb ell. I com que el pastor era un bon xicot, treballador de mena, de confiança i coneixedor de l'ofici, i com que gràcies a l'aigua de les set virtuts que havia begut, ja no semblava que matort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cella junt i ull marcit, sinó alt, bon mosso i ben plantat, la noia li va dir que sí. I es van casar molt aviat, i van ser prou feliços, gràcies a l'aigua de les set virtuts, i a com el pastor s'havia escarrassat per poder-ne beure.

0: Els continguts més originals i variats.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: L'entreteniment més ampli. Ràdio Vila-Sacra. Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ara, propostes comercials sensacionals.

0: a ciutadà tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
1: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
0: 012, la millor resposta.
2: La xarxa.
3: Amb Magatzem J.Sanchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'avinguda de

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

0: Lani.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Masifill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
2: A Masifill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
1: masifill.com

0: Arcs de Llegenda. El Parc del Montnegre i el Corredor, situat entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, és un lloc màgic on s'hi amaga una fantàstica llegenda, el Diamant del Serpent. Hi havia una serp amb un gran diamant al cap, que acostumava a banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien, no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangil, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda que s'explica al voltant del Parc del Montnegre i el Corredor. Benvingut, Daniel.
1: Hola, va.
0: Daniel, és gaire antiga aquesta llegenda, el Diamant del Serpent?
1: De fet, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els Homo sapiens sortissin del continent africà, ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp. En l'imaginari popular, quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se, fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cabellera al clatell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de serp que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es peta la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat, que és exactament igual que els diamants o brillants de serp dels serpents catalans. Al Japó també trobem històries d'aquestes. Al segle XIII, Marco Polo explica que en una execució al Japó, a 8 condemnats, no hi havia manera de tallar-los el cap perquè duien un brillant de serp i només quan els hi van prendre els varen poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants ens indica que té l'origen en un temps molt remot, i que el Montnegre, 12 persones me n'hagin parlat, demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
0: Però quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el Montnegre i el Corredor?
1: Bueno, podríem dir que indrets tan boscosos com el Montnegre i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat. I com que hi tenen gorgs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
0: I si pensem en l'imaginari col·lectiu, en parlaves ara també de dracs, parlem de serps, de serpents, són animals en general amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals vinculats a característiques positives?
1: És que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors ençà, el drac evoluciona en negatiu perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals, i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi Matadracs, que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant. El drac ho emmetzina tot. El serpent porta una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
0: Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap enfora. La va deixar a la riba de l'estany i va esperar que arribés el serpent. Quan va arribar, deixà el diamant a terra i escampussà l'aigua. El vailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va adonar del que passava, nedà com un llamp cap a la riba, però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enroscà la bota estrenyent-la tant com podia per trencar-la. Però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat. Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
1: Veiem, el relat del lladre del vellat de serp és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa 4 dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb moltes serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls? Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure't que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
2: Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
1: Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És un vailet de família pobre que es troba al serpent quan va collir branquillors pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot treure de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, cavalcant imponents cavalls, empunyant espases màgiques, que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha cruspit mig poble. És dir, s'inspira, doncs, com que és un antiheroi, doncs s'inspira amb la gent normal i corrent.
2: Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
1: Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al Montnegre, però els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho pots llegir al llibre Històries i Llegendes de l'any 8, però en allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del Montnegre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre històries com aquesta.
2: Sens dubte, no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois, o com ara tu ens deies, en antiherois. I com hem vist en aquesta llegenda, la valentia del vailet és recompensada en aquest cas. L'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda, que és el parc del Montnegre i el Corredor. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Diuen que en els moments més durs, les persones donen el millor de si mateixes. Ara et toca a tu donar. Contra la pobresa, donem el millor de nosaltres.cat.
1: És l'hora del pati.

0: Bona nit.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye,
3: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Sí, sí, m'encanta. Mira, aquesta tarda m'agrada molt. Mira, a mi m'ajuda molt passar el temps, saps? I si jo agafo i trec la ràdio a fora, bueno, això és la veritat. Sí, sí, m'encanta.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadors 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: I parlant d'emocions...
3: 40.
4: Anem a temes diferents.

Els micos de Gibraltar, específicament els macacos de Berbèria, són una presència emblemàtica i única a la regió. Aquests primats, que són els únics micos salvatges a Europa, tenen una història fascinant que barreja fets històrics i llegendes. El seu origen a Gibraltar no és del tot clar, però hi ha diverses teories. La més acceptada suggereix que van ser introduïts pels àrabs quan van controlar la península ibèrica entre el 711 i el 1492. Una altra teoria sosté que els macacos van arribar a Gibraltar de manera natural des d'Àfrica del Nord, ja que Gibraltar i el Marroc estaven connectats fa milions d'anys pel pont terrestre de l'estret de Gibraltar. Els macacos de Berbèria són considerats un símbol de la presència britànica a Gibraltar. Una llegenda local sosté que mentre hi hagi micos a Gibraltar, aquest territori romandrà sota el control britànic. Durant la Segona Guerra Mundial, el primer ministre britànic, Winston Churchill, conscient de la importància simbòlica dels macacos, va ordenar que s'introduïssin més micos a Gibraltar quan la població va disminuir. Avui en dia, els macacos són una atracció turística popular i estan protegits per les lleis locals. Se'ls cuida i alimenta, mantenint el seu paper crucial en la cultura i el turisme de Gibraltar.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra. Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
9: Busques inspiració?
10: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
9: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització. Airzone.
11: L'espectacle Nits de Circa fins ara havia triomfat a Besalú i Roses suma una tercera parada a Palamós on farà 6 representacions. Clàudia Roses.
12: Enguany l'espectacle bat el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circa aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
13: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
12: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció per a Palamós, que serà el 30 d'agost.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Tu pots ser part del canvi.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El gas del riure, la droga de moda dels col·lectius joves que no té marc legal. La policia local de Castelló d'Empúries alerta de l'augment de consum i tinença en l'àmbit de l'oci nocturn. La comarca és un destí cada cop més habitual. Intercepten a la Jonquera un tràiler amb 60 quilos de marihuana amagats entre electrodomèstics. La Policia Nacional ha detingut el conductor del camió en una àrea de descans de la P7 en una operació conjunta amb agents d'Elx. El detingut se'n riu, comenta un tàstic. Castelló d'Empúries aprova definitivament el futur centre de dia d'Empúria Brava. El Servei d'Atenció Integral en l'àmbit rural oferirà suport a les persones grans i a les famílies cuidadores i estarà ubicat al sector Muxo.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Gavà de Vilasacre, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
1: ¿Qué te voy a decir?
2: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vilasacre, millor lloc del món.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Primavera, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
2: La nit.
3: Històries de ràdio. Memòries sonores a la teva ràdio local.
4: Havent viscut tants anys a l'estranger, he conegut una considerable quantitat d'enyoradissos i d'enyorats. Tots ells reconegueren que una de les causes del seu enyorament era no poder menjar com havien menjat, ni el que havien menjat, abans de desplaçar-se. Per més hàbil cuiner que sigueu, no podreu fer mai un arròs negre a Londres, ni tan sols un plat de bacallà amb patates a Lisboa, tot i que a Portugal hi ha bon bacallà, ni un plat de pèsols i faves a Itàlia. L'enyorament pot tenir, esclar, moltes causes, però aquesta n'és una de les principals. És per aquesta raó que he escrit algunes vegades que el català és un animal que s'enyora. Del llibre El que hem menjat, de Josep Pla.
5: Sentim la comunicació local.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprende.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La policia local de Benidorm busca els propietaris d'una urna funerària que han trobat en una taquilla d'un supermercat en aquesta localitat de la Marina Baixa. Informa des de València, Alba Barbosa.
4: L'encarregada del supermercat ha donat alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes socials, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge de l'urna negra i demanen que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser, perquè hi afegeixen, darrere de l'urna hi ha una història i una família que segurament passa un mal moment. També demanen que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
5: Dentispray.
6: Dentí què?
5: Dentispray.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol... Pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela, tens dret a una compensació econòmica? Informa't dels drets que tens a l'hora de viatjar al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Jo sí, viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
7: Alça, Manuel!

Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Brix podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música Corideu, Love of Lesbian, Toni Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Brix.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: I ara demana un desig.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalvia amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Què necessites avui?
3: Gironit.com.
4: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
3: Gironit.com.
4: Concursos, entrevistes, fotos, bors, treballes.
3: Gironit.com.
4: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
3: Gironit.com.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i compreu-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
7: Coneixes aquesta cançó?
8: Evoluciona ja.
7: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries.
3: Albanyà, Avinyonet, Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Escaules, Borràs...

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: I parlant d'emocions,

0: des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Heu flipat o no heu flipat?
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La llegenda de Sant Jordi. Centúries i més centúries enrere es va presentar a les terres catalanes. A les portes de la vila de Montblanc, un drac espaordidor que es podia moure en els tres elements perquè volava, nedava i caminava. El drac, amb el seu alè fètid i verinós, matava i engolia els ramats i amenaçava la vila. Els cavallers més valents van intentar donar-li mort, però el drac els vencia en facilitat. Davant del terror que el drac imposava a la vila i tota la comarca, el rei va convocar tot el poble i van acordar donar a la bèstia un parell de vents cada dia, cosa que va calmar el drac i va deixar tranquils els montblanquins. Acabats els vents, li van donar bous i cavalls. I quan ja no disposaven de cap animal, van decidir que per sorteig entre els habitants de la vila, cada dia li lliurarien una persona. La filla del rei era l'encarregada de fer el sorteig. Enmig de la plaça, voltada de tot el poble, la mà innocent de la princesa va extreure el nom del primer montblanquí destinat al sacrifici. Era el seu. Tothom va esclatar en plors. Però la princesa va sortir a complir la seva sort. Es va acomiadar dels seus pares, de la gent de la cort i del poble, i se'n va anar cap al bosc, al cau del drac. El bosc era vell i flairós, però la donzella no feia altra cosa que encomanar-se a Déu, tenint per ben arribada la seva hora. Però de cop i volta es va sobtar de veure davant seu un jove cavaller, armat de cap a peus i cavalcant un cavall blanc com una tofa de neu. La princesa va pregar al cavaller que no s'exposés per ella a una mort segura. Ell li va dir que es deia Jordi i que venia d'altres terres per salvar-la. En aquell punt es va presentar el drac. La lluita va ser llarga. La bèstia bramulava, treia foc pels ulls, aixecava nuvolades de pols esbategant les ales. Però el cavaller, a la fi, el va ferir sota l'ala esquerra, a l'indret on tenia el cor. Llavors, el cavaller va demanar a la princesa el seu cenyidor. El va agafar i amb aquella cinta va fermar el drac pel coll i li va dir a la princesa: "Preneu aquest lligam. El drac està vençut i us seguirà com un anyell." Enmig de la plaça de Montblanc els esperava tot el poble. Amb un altre cop de llança, Sant Jordi va rematar el drac, que en morir es va fondre a terra. I davant dels ulls admirats de tothom, allí on el drac s'havia fos, va néixer a l'acte un roser de roses vermelles com la sang. Sant Jordi va recollir-ne la més bonica i li va oferir a la princesa. I entre els crits de joia de tot el poble de Montblanc, va sortir per la porta de la muralla, que encara avui és coneguda pel nom de Portal de Sant Jordi.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972-79-80-19. T'ho portarem a casa. 972-79-80-19.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Continua el degoteig de denúncies per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. Els Mossos ja n'han recollit més de 30 i en podrien ser més, perquè els afectats ja són més de 200 i alguns són de fora de Catalunya. En un comunicat, la propietària de l'agència lamenta la situació i diu que treballarà per retornar els diners als clients. Girona, Maria Rovira.
3: Els afectats són persones que pateixen pel viatge que han de fer les pròximes setmanes, però també persones que van contractar el viatge i que s'han adonat del frau quan havien de començar les vacances i no tenien bitllets ni per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
4: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat a afectades, quan es posem en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
3: Afegia que hi ha diferents vies per actuar.
4: Hi ha una via penal, que és la que tothom sembla ser que a priori vol exercitar, però també, i crec que és la més raonable, és intentar anar per la via civil i reclamar per incompliment de contracte i que es retornin aquests imports. Una via directament contra la responsable de l'agència, i si no pot ser front a l'assegurança, però clar, tampoc sabem si està donat alta com a activitats econòmiques, el que ens podem trobar.
3: La propietària havia fundat l'empresa el 2011 i havia tingut una seu física a l'Escala, però fa anys que va tancar i ara només treballava en línia. Avui ha enviat un comunicat als afectats en què diu que problemes d'accés als turoperadors i de gestió li impedeixen continuar prestant serveis. Afegeix, però, que vol afrontar la situació i treballar per gestionar el retorn dels diners.
5: La nit.
6: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
5: Repetiràs. Ràdio Vilasacra 107 FM.
6: Penseu bé. La publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
7: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
6: Tu has de triar el que et convé. Sigues tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La cadena de supermercats Bonpreu podria començar les obres del seu nou centre logístic al polígon Logis Montblanc a la Conca de Barberà aquest mateix mes d'agost. L'Ajuntament li ha atorgat la llicència d'obres per aportar la primera fase dels treballs que compten amb un pressupost de 34 milions d'euros. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
2: En aquesta primera fase està prevista la construcció de dos magatzems, un destinat a productes secs de més de 26.000 metres quadrats de superfície i un per als frescos d'uns 13.000. I l'objectiu és que el nou centre logístic entri en funcionament durant el primer semestre de l'any 2028. Serà la plataforma de referència de Bonpreu per distribuir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Es tracta de la primera empresa que començarà a treballar al nou polígon Logis Montblanc i ocuparà la parcel·la més gran. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confia que aquesta iniciativa empresarial sigui un reclam per a altres empreses.
3: Bonpreu serà l'empresa tractora d'aquest polígon. N'estem segurs que això serà un efecte crida. Per tant, dinamització econòmica, nous llocs de treball i diversificació de l'economia. Doncs encara, si Montblanc és industrial, doncs encara serà una mica més, però també cap a la banda de serveis, cap a la banda de logística.
2: La llicència d'obres ha suposat un ingrés d'1,5 milions d'euros a les arques municipals, que es destinaran a sanejar les finances de l'Ajuntament, a més d'altres inversions encara per definir.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
6: És evident que existen altres mundos.

0: cada setmana. Amb 25 o amb 50. Els indecisos i les decidides. Els de lletres i les de ciències. Les que saben que el futur està en les nostres mans. Tots ells, totes vosaltres. Tots i totes. Volem un futur millor. T'ensenyem a pensar com fer-ho.
1: Ràdio Ensenyant a Pensar.
2: El secret de l'amor.
3: Explica'ns el teu secret de l'amor.
4: 972-51-1268.
3: Deixa missatge i et visitarem.
5: Viu una història d'amor.
6: El secret de l'amor.
7: Feliu, com estàs?
8: Molt bé.
7: Quants anys de parella?
8: 56.
7: Toma, perdó, eh? M'ha sortit de l'ànima, això. 56 anys.
8: Sí.
7: I per tu quin és el secret de l'amor?
8: Que ens entenem molt bé i tenir paciència l'un per l'altre.
7: Paciència?
8: Sí.
7: Paciència seria...
8: La mare de la ciència.
7: La mare de la ciència. Feliu, molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
8: Ja de què?
7: Que seguiu disfrutant d'aquest amor.
8: Gràcies.
7: Per molts anys.
8: Gràcies.
7: Adéu-siau.
8: Bon dia.
7: Bon dia.

0: Yeehaw, gosh, makers.
1: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: La cançó del tururut i el couplet. Un couplet és una cançó lleugera amb textos picants i de vegades satírics. El gènere va ser molt popular a Catalunya, sobretot a començament del segle XX, i la paraula prové del francès couplet, que com copla en català vol dir conjunt de versos. En el cas de la copla sardanista, conjunt de músics. Tot plegat ve del llatí còpula, que vol dir unió. Segur que més d'un cop heu sentit cantar couplets. Per exemple, a la Núria Feliu amb la Marieta de l'Ull Viu, o la Guillermina Mota amb la cançó del tururut. I què és el tururut? D'on ve la paraula? Tururut és una onomatopeia que imita el so de la trompeta i també expressa que una cosa se n'ha anat en orris. Tururut, diem quan alguna cosa acaba malament. I per referir-nos a qui en paga les conseqüències, tururut, tururut, qui gemega i ha rebut. Aquesta frase apareix a diferents cançons. A la del senyor Ramon, que cantava, per exemple, La Trinca, o el couplet de la cançó del tururut. A més, als espectacles de Puccinellis, almenys fa uns anys, les obres solien acabar amb el ball del tururut, en què els diferents personatges es clavaven cops de bastó a tort i a dret. Com que som gent civilitzada, no acabarem a bastonades, però sí amb frases fetes amb tururut. Tenim tururut Sant Pere, tururut 12 hores, tururut Pamboli. Hi ha molts finals possibles amb tururut. Fins i tot n'hi ha de musicals, com ara tururut Violes. Que en aquest Violes no hi veieu instruments, sinó flors? Doncs tururut Flabiol, que aquí ho deixem.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!
8: El túnel del temps.
9: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilaxacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
3: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un plàstic renovable d'alta qualitat permet elaborar càpsules de cafè compostables i altres productes sostenibles dins d'una economia circular. L'ha dissenyat BASF i es diu Ecobio. L'estructura molecular d'aquest material permet que els microorganismes el puguin digerir en només dues setmanes. Això permet elaborar càpsules respectuoses amb el medi ambient, que es dipositen al contenidor d'orgànic, rebaixen el cost de la gestió dels residus i permeten la reutilització del cafè. Jordi Simón, expert en plàstics de BASF.
2: Ecobio és un material que la seva estructura molecular permet que hi hagin uns enllaços per on els enzims ataquen, trenquen, i aquesta gran molècula es va trencant en trossets petits, de petit pes molecular, que després s'ho poden menjar els microorganismes. Té la gran avantatge de que primer evites generar un residu, que l'has de gestionar, l'has de tractar, i tot això són recursos i emissions i demés, i a més també aprofites el cafè que hi ha dintre, que és un adob molt important. Aquestes càpsules són compostables i, segons la norma europea, garanteix que allò, si és un material que s'hi va amb una planta de compostatge industrial, acabarà convertint-se, junt amb el cafè que hi ha dintre, en compost.
1: A banda de les càpsules, Ecobio s'està començant a implantar també per a l'elaboració de bosses totalment compostables i material per a l'agricultura, com ara brides i clips de subjecció.
0: Som com som.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla de la gran aventura que viu una sabata que s'ha perdut. Escolteu amb atenció aquesta aventura sabatera.
6: Hola, sóc la Ivet Rubia Mayoral. El poema que he escollit es diu La sabata perduda i ho ha escrit Walter de la Mare i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè em recorda a la pel·lícula de la Cenicienta, La sabata perduda. La pobra Margarida, en desplegar el ventall, perdia la sabata al punt més dolç del ball. No és pas a les escales, ni dintre del saló. Tampoc és al vestíbul, ni menjar al menjador. Baixa al jardí a buscar-la i no la troba enlloc. Va al galliner i l'estable, però no hi és tampoc. Ni el pati ni la gespa, ni l'or dels cirerers. Li donen esperança de descobrir on és. La lluna i la xiveca i el fanalet encès. Callen i dissimulen perquè no en saben res. Fan córrer la notícia per tot sense assossec. En holandès, en àrab, en alemaní i en grec. La brama el món travessa, d'un cap a l'altre, cap, però de la sabata enlloc res no se'n sap. La nena no perd l'esma i tot coixim coixam li va al darrere sempre. Sonen el seu tam-tam per Àfrica i Turquia, Alaska i l'Equador, per l'Índia i la Sibèria, la Xina i el Japó. Per baix turrons i planes, salta que saltaràs del cor de Pernambuco al poble d'Alfarràs. Pels boscos i muntanyes, pels Alps i el Pirineu, sempre empallant la ingrata que li fugi del peu. Walter de la Mare i Miquel Desclot.
5: Que divertit aquest poema. Moltes gràcies, Ivet. Ara, quan veiem una sabata sola i perduda, podrem imaginar la seva gran aventura. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona més mortalitat. A Espanya s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadística és el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol de l'any 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
6: Bon dia, com esteu? Mira, avui la meva idea és proposar-vos un vol en globus i conèixer l'Empordà des de dalt. És una passada, perquè la perspectiva és tan diferent, o sigui, clar, puges entre 1.200 i 1.500 metres d'alçada, per tant, clar, és una perspectiva que no tens normalment, i és espectacular veure l'Empordà, no?, que te'l coneixes a nivell de terra i que un cop ets allà dalt, ostres, és clipes, és impressionant. Primer perquè, bueno, clar, veus tot el que és la Badia de Roses, la Badia de Pals, no?, que el mar, no?, tota la forma, no?, de la badia, que estàs acostumat a veure'n sempre només un tros, o... I ho veus superbé, els pobles, divertidíssim. El que és molt maco de veure, per exemple, és Palau-sator, que té aquella forma d'espiral, no?, que des de dalt ho veus tan clar, no?, veure el Ter, no?, com va serpentejant tota aquesta forma de fins a arribar a mar. Una altra cosa que a mi m'ha encantat molt és, per exemple, els arrossars, com si, esclar, si voles, per exemple, el mes de maig, juny, els arrossars acaben d'estar inundats i, per tant, són miralls, no? Veus reflectit, i veus, bueno, tot el que ocupen aquests arrossars, que ja arribem a més de 1.000 hectàrees i cada cop hi ha més arrossars. O, per exemple, doncs, els camps de cols, el verd dels camps de blat de moro, o sigui, com veus tots els colors dels diferents camps. És espectacular. I el Montgrí a mi em va sorprendre molt.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
7: Repetiràs.
8: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vilassacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
8: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vilassacra a prop.
9: I tant que sí.
10: Sí.
9: Pues sí.
10: Sí.
11: Ràdio
10: sí.
11: Vilassacra sempre.
12: Ràdio Vilassacra sempre.
11: I tant.
9: I tant. Sí.
11: Sí.
9: Sí.
11: Sí.
13: Tothom ho sap, no?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Per informar-te dels teus drets com a consumidor o consumidora, demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra. Truca al 012 i demana fer una consulta de consum.
3: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
4: Fer catacrac no és fàcil.
5: Però quan la música fa catacrac...
6: Vol dir que has triat bé. Has triat Ràdio Vila-sacra.
4: Crac.

Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show.
1: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
2: La deshumanización del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
1: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
2: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
1: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
2: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
1: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda. La ràdio és un dret humà.
2: Para mí la radio es un medio de comunicación muy potente que te permite
3: escoltar de manera molt aleatòria un fum de música de tota la vida i que descobrisco.
4: És com el mitjà, no sé com dir-ho, com el mitjà més real, com el més immediat, no? El primer en informar de les coses perquè és molt, molt directe.
3: L'associa a aquests moments en el cotxe en el que anem d'un lloc a un altre.
4: Quan estic en el transport públic, anant o venint de la universitat.
5: I també la ràdio em recorda molt a la meva iaia, perquè ella sempre apareix la ràdio com a element de comunicació, igual com pot ser ara la televisió.
2: La ràdio sin música perderia moltíssim.
6: És com una pel·lícula sense guió.
4: Estaria incompleta la ràdio sense música.
2: Sí que ajuda a conducir-lo i a expressar parte del mismo.
7: Hi ha una connexió clara entre el periodisme i la música, i és que les dues opcions pretenen contar, informar i retransmitir un missatge.
8: Jo crec que no pot haver periodisme sense música.
9: Molta música genera controvèrsia i per tant ha sigut tema social que s'ha compartit a través del periodisme.
2: La música no, o les canciones no són totalment periodisme, però sí que ajuden a identificar partes de ell i a exemplificar algunes de les notícies o coses que s'estan comentant en ese moment.
8: Donar una notícia en un fons musical sempre va ser molt més i diré que una altra que siga plana.
5: Hi ha moltes lletres de moltes cançons que ens narren d'alguna manera algun fet, algun succés històric.
9: Evidentment que hi ha lletres que es poden considerar periodistes.

0: viatge en el temps.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vila-sacra sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Les cançons picaresques de taverna a vegades ens expliquen històries tan divertides com la que escoltarem a continuació. El marit, que després d'haver sortit a divertir-se amb els amics, arriba a casa begut i no troba la clau per entrar, motiu pel qual ha de despertar la seva dona. I passa tot el que ve a continuació, cantat de manera divertida pel grup Arjau de Palafrugell, la Pauleta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: És l'hora del pati.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
2: I ara?
4: A la parada d'autobusos.
2: Perdoni, quant costa? I el conductor respon: 2 euros amb 15 cèntims. Que barat! Doncs baixeu tots, que em quedo l'autobús.

0: 012, la millor resposta.
1: Mira, el pare m'acaba d'enviar una foto d'una botiga de la Vall d'Aran on diu que hi venen un formatge boníssim.
2: I com està escrit aquest cartell?
3: L'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és una de les llengües pròpies de Catalunya i oficial a tot el país des de l'any 2006. Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-lo quan es relacionen amb les administracions públiques a Catalunya. A més, aprendre l'aranès suposa un enriquiment lingüístic i cultural per tota la ciutadania i permet viure de manera plena a l'Aran. Informeu-vos-en a llengua.gencat.cat.
2: E tornatge!
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
5: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: El secret de l'amor.
2: Sí, ja el tenim pixat i relaxat. Senyor secret de l'amor, està bé?
3: No, però és igual. No hauré de morir d'aquí poc, però...
2: Hola, Valentí, com estàs?
4: Bé, i vosaltres escoltant-te per la tarda, com sempre.
2: Que bé.
3: Bé. Què tal, Valentí?
4: Hola, què tal?
3: Com estàs?
4: Doncs perfecte, estic parat aquí a l'Eix.
3: Sí.
4: A la millor quedaria sense cobertura i ho vull aprofitar.
3: L'Eix, l'Eix.
2: Secret.
3: Què?
2: Que parlo jo. Valentí.
4: Mànem.
2: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
4: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
2: Molt bé.
4: Oh. Però amb sobre tres bases.
2: Però enamorar-se de la mateixa dona o de diverses?
4: De la mateixa dona.
2: Ah.
4: Fa 43 anys que estem casats, amb fills.
2: Molt
4: bé. El secret és l'estimació, la comprensió i la complicitat.
3: Molt bé.
2: Doncs ens agrada molt enamorar-se cada dia, això sí, de la mateixa dona. Gràcies, Valentí, per trucar.
4: Sí.
3: Molt bé, molt hippie, tot. Intimació.
2: Vol callar, vol callar. Saludem a la Maria. Maria, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Podràs explicar quin és el secret de l'amor?
5: Bueno, jo crec que és evolucionar junts i de la mateixa manera.
2: Molt bé.
3: Sí,
2: seguir camins
3: sí.
2: Paral·lels.
5: Ah, exacte.
3: Molt bé.
2: No, no, està molt bé això, eh?
6: En la mateixa direcció.
2: En la mateixa direcció. Tenim a la Teresa també. I per tu el secret de l'amor és?
7: Per mi el secret de l'amor és trobar-se a faltar quan fa 5 minuts que, no, que ja no et veus.
2: Ah? Sí, sí, perquè si fa 5 minuts que no et veus i no et trobes a faltar, és més, et diria, si fa 2 hores que no el veus i no el trobes a faltar, o fa un dia i no el trobes a faltar, sospitós.
7: Sí, i a més és quan arribes a la feina, que fa mitja hora que no t'has vist, trobar un missatge al teu correu electrònic amb un missatge d'amor.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Teresa. Explica'ns, explica'ns.
8: A veure, és cuidar aquell feeling que hi ha des del primer dia, doncs anar-lo cuidant sempre.
2: I com es fa, això?
8: És cada dia una miqueta, amb alguna cosa, sempre.
2: Doncs cuida el feeling. Em prenem bona nota. Gràcies, Maria Teresa.
8: Adéu-siau.
2: Secret de l'amor. Què?
3: Bé, molt bé. Ja està.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: lacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: Mare meva.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
2: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
3: La deshumanización del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
2: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
3: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
2: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
3: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
2: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Per incrementar l'eficàcia, la policia local de Palafrugell ha incorporat una unitat canina i també utilitza drons, principalment per detectar els vehicles que intenten saltar-se els controls de localització d'estupefaents que fan periòdicament durant l'estiu. El municipi multiplica per 4 la seva població durant la temporada turística i això, entre altres coses, genera un repunt de la venda de droga a nuclis com Calella, Tamariu o Llafranc. Per fer-hi front es reforcen els controls, tant els accessos com els espais públics, i la pressió policial ha fet que s'estigui generalitzant la distribució a domicili. Són habitualment joves que es desplacen en bicicleta o en patinet per portar la dosi que han pactat prèviament amb el comprador. David Puertas és inspector en cap de la policia local de Palafrugell.
8: Sobretot a les platges veies pues, que anaven de grupet en grupet i anaven oferint, i ara ens trobem això que és molt més un delivery que t'arribes fins al lloc, ho deixa la persona que està i torna a marxar.
9: Agència Catalana de Notícies.
6: Cançons amb història per gent amb...

0: informació, música, entreteniment.
1: Miris on miris, hi som. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-seca.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Aturem-nos un moment i respirem.
2: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
3: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.

0: a poc i bona lletra.
1: Sensacions musicals.
2: A l'Alt Empordà.
3: En el 107 de la FM.
4: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
5: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
4: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
5: farinacis, pa, pasta,
4: oli d'oliva,
5: fruita seca, nous, avellanes,
4: fruites fresques, peres, pomes,
5: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
4: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
5: Ous,
4: carn magra,
5: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
4: peix.
5: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega.
4: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
5: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua, és la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
4: Prioritzeu els aliments integrals. Pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons.
5: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
4: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport. Ràdio 061, CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: 1674, 10.675 i 10.677. Uf, 10.677 arxius de so hi ha, de moment, al servidor Canal 25 Robotec.
1: T'equivoques, Ramaplof.
0: Però, si ho he comptat 6 vegades.
1: Que t'equivoques, Ramaplof.
0: I com pots saber que m'equivoco després de 15 hores fent recompte mentre tu estàs al sofà tirat amb els peus sobre la taula llegint TV o Robotec?
1: Ho sé perquè jo ho sé tot, Ramaplof. Fins i tot sentat al sofà verificant informació d'aquestes revistes il·lustrades, ho sé.
0: Revistes il·lustrades? Aquí diu TV o Robotec?
1: Sí, Ramaplof. I saps què vol dir TVO?
0: Pues no ho sé.
1: TVO vol dir tot buscat oficialment. Això, Ramaplof, TVO vol dir tot buscat oficialment, que la informació és imprescindible pels caps com el meu, per poder conèixer millor la situació de tot plegat.
0: Això vol dir TVO?
1: Sí, Ramaplof, sí. Així que si jo estic al sofà verificant la informació mentre tu estàs buidant i omplint estanteries i armaris i fent tot el recompte dels arxius de so que hi ha a Canal 25, és perquè ens hem de repartir la feina, Ramaplof.
0: Ah, ara ho entenc. I aquesta verificació d'informació és divertida, Robotec?
1: Gens ni mica, Ramaplof, gens ni mica. Més avorrida i pesada, molt més que la teva. Per això, jo haig d'estar sentat al sofà.
0: I per què portes 15 hores rient sense parar si no és divertida?
1: Sense parar jo? Sense parar jo? Sí, Ramaplof, sí. Per no plorar, Ramaplof. Amb el que llegeixo, a vegades em venen ganes de plorar i per no plorar, pues, haig de riure. És una manera de verificar tota la informació perquè no m'afecti els sentiments. Que no ho entens?
0: Ah, ja ho entenc, Robotec, ara ho entenc.
2: Què passa aquí? Com va la feina?
1: I tu qui
2: ets? Com va la feina?
1: I tu qui ets?
2: Soc la inspectora Pitufina, guapetona, resultona i cosa fina. De què rius?
1: Res, el teu nom, que el trobo molt oportú.
2: És normal que sigui oportú. L'ha triat el Xavier, que s'ha enterat que algú parlava malament d'ell i ha enviat a controlar la vostra feina.
0: Inspectora? Tu ets una inspectora?
1: Ui, el Xavier, que ja se li pugen els fums.
0: El Xavier també treu fum, com els cotxes i les motos?
1: Calla, Ramaplof, que no t'entenes de res.
2: Com va el compte d'arxius?
1: Ui.
2: Que porteu 15 hores.
1: Ui. Tranqui, Pitufina, tranqui, que senteu cosa fina. I la feina, Pitufina, requereix del seu temps.
2: I s'ha d'anar omplint les fitxes a cada bloc.
1: Ui, Pitufina, que tens cara de divina.
2: He omplert les fitxes a cada bloc? O encara no?
1: Estem en el tema, Pitufina. Tranquil·la, digue-li que estem en el tema. Vinga, Ramaplof, vinga, molta.

passar l'enyorança i el trasbals de ser estrangers en una terra de

continuen els combats. Altres lluites i altres guerres que desfan camps i ciutats. I de cop la pau arriba, no pas per tu foraster, que la pàtria que vols viva no és encara

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.
3: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
4: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
3: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
4: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
3: Mare meva, quin somni!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Que

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Rack.
2: Imagina, crea, sorprèn-te. Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Pau impulsa un menjador municipal per facilitar la conciliació familiar i donar suport a la gent gran. El consistori posarà en marxa aquest servei al setembre. Estarà obert a tothom i el preu serà de 6 euros. El cementiri de Cadaqués, finalista a millor peça artística d'un concurs estatal de cementiris. Després de ser seleccionat per un jurat especialitzat del sector funerari i del món de l'art, ara s'obre la votació popular per escollir els guanyadors de les diferents categories. Els millors productors sostenibles són a l'Empordà fent pomes ecològiques. El fructicultor Joan Bosch Castelló, Sant Pere Pescador, 1976, és el fundador de l'empresa Biobosc Orgànics, juntament amb la seva companya, Cristina Tarsa, i han rebut un premi BBVA als millors productors sostenibles. Bosch presideix la comunitat de regants del marge esquerre del riu Muga.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts els que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
4: El cinema dijous a mitjanit.
5: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?
0: I parlant d'emocions.
1: 54.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos. Yeah, yeah.
11: 107 de la FM.
12: Frases fetes, amb Maribel Gutiérrez.
13: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya, sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic d'assentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, esclar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
14: Un viatge en el temps.
15: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi! Vols deixar-nos un missatge?
3: No hi ha ningú que es posi d'acord. I això no és això. Per entrar-se entre les coses i poder enronar, esbrinar a veure què i el com i el per què. I a última hora, els que rebem sempre som els de baix. Dels de baix, nosaltres ja no som ningú, perquè arribarem, quedarem com en el tercer món. Doncs ja està.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Suma't a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
2: Sona bé.

0: Serà per bé o per mal, però ben segur que mai no res no serà igual. I és que ja et dic jo que viure així amb l'aire al cor no pot ser bo.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort. A l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
5: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere de la muntanya...

0: Arriben les vacances massa ben aviat. Adi, espera'm, jo t'ajudo. Deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Laura Hurtado.
2: Els agents alerten de l'augment de l'explotació en pisos clandestins, de l'explotació laboral en supermercats i de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per això demanen la col·laboració de la ciutadania a través d'un formulari disponible a la web i a les xarxes socials dels Mossos que permet aportar informació sobre possibles sospites d'irregularitats. Lluís Moreno, especialista a la Divisió d'Investigació Criminal.
3: Són persones vulnerables, en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres, amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família a l'origen, al país estranger, no?
2: Entre el 2025 i el 2026, els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers humans, la major part dones i en situació d'explotació sexual.
4: L'única manera d'acabar amb el tràfic d'éssers humans és no utilitzar la prostitució ni a locals ni a carreteres.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius: carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.

0: només el 54% de les persones que s'informen a través d'internet els preocupa que les informacions que llegeixen siguin certes. Ho conclou l'últim estudi Digital News Report de l'Institut Reuters. Per revertir aquesta situació, entitats com el Col·legi de Periodistes o Learn to Check, aprendre a contrastar, fomenten l'educació mediàtica.
1: Generar una mirada crítica cap a les notícies que trobem a internet i saber distingir què és veritat de què és fals. Aquest és l'objectiu principal de l'educació mediàtica, una assignatura que progressa adequadament a Catalunya, però que encara necessita millorar. Les fake news són un dels perills del món digital, però només preocupen a poc més de la meitat d'aquells qui s'informen a través d'internet, segons l'últim estudi Digital News Report de l'Institut Reuters. Un risc potencialment a l'alça per l'auge de les xarxes socials com TikTok, que cada vegada més adolescents fan servir per informar-se, segons el mateix estudi. En aquest context, el Col·legi de Periodistes impulsa una nova web amb eines i tallers per promoure l'educació mediàtica i donar continuïtat al programa Premsa a les Escoles, que des de fa 14 anys fan en instituts catalans. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, ens explica la importància de l'alfabetització mediàtica.
2: Això el que aconseguirà és que la societat estigui molt més informada i, per tant, aquí guanyarem tots. Hauria de ser una assignatura que fos obligatòria, és a dir, que estigués inclosa en els currículums de tots els instituts. Potser els últims cursos de primària també hauríem de tenir-los en compte tots plegats, perquè ara es té telèfon mòbil abans de la secundària, és a dir, als 10 i 11 anys.
1: La doctora en Comunicació i Periodisme i impulsora del projecte Learn to Check, Nereida Carrillo, creu que l'educació mediàtica a les aules es pot tractar des de diverses assignatures, com matemàtiques, ciència o filosofia. També alerta, això sí, dels perills a llarg termini de tenir una societat amb una educació mediàtica deficient.
3: Erosionar la confiança en les institucions i en la societat, no? Erosionar la confiança en les institucions democràtiques, en la ciència i els científics, polaritzar la societat, i jo crec que sense confiança no podem avançar.
1: A més dels joves, hi ha un altre col·lectiu vulnerable davant de les notícies falses, la gent gran.
2: La gent gran també està accedint des de ja fa molt temps, per tant, té la possibilitat que li arribin a través d'aquestes xarxes mentides, que li arribin fake news i que, per tant, es pugui anar difonent indiscriminadament, evidentment, sense mala voluntat. Per tant, hem d'anar als casals de la gent gran i també hem d'anar als centres cívics.
1: Però què podem fer per saber si podem confiar en una informació que trobem per internet?
3: Veure qui ho ha produït, fixar

0: de procedencia, la A de autoría, la N de novedad, la T de to, la E de evidencia, la R de réplicas y la A de ampliar.
1: Un dels referents mundials de l'educació mediàtica és Finlàndia, que l'any 2014 va incorporar aquesta formació com una assignatura escolar més.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Blue Duck.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Les properes jornades es mantindrà la calor estiuenca, canicular, però sense valors extrems. El més destacable seran les precipitacions que aniran afectant diversos punts del país cada dia, amb molta humitat i una marcada sensació de xafogor, sobretot a la costa i en zones properes. Al matí dominarà el sol, tot i alguns núvols baixos a l'extrem sud i alguns núvols d'evolució als extrems del Pirineu. Les nuvolades creixeran amb força a partir del migdia i hi haurà ruixats i tempestes que podran ser de feble a moderada intensitat i portar associada calamarsa localment. Als punts on faci sol, la temperatura pujarà lleugerament amb màximes de 30 a 33 graus a la costa i fins als 34 o 36 graus a Ponent, la Depressió Central i a l'Empordà. Dijous, un front podrà deixar precipitacions més generals i intenses a Catalunya, que aniran acompanyades de tempesta a molts indrets i puntualment també deixaran calamarsa o pedra. De cara a divendres i dissabtes mantindrà la inestabilitat, amb cel clar a primeres hores, però a la tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran noves precipitacions, tot i que quedaran més restringides al Pirineu, la Catalunya Central i el nord de les comarques gironines. La temperatura es normalitzarà dijous i divendres, tot i que el cap de setmana iniciarà un nou ascens. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
13: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
14: Què?
1: tots i totes.

0: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
1: Informació, música, entreteniment.
2: I tu, què faràs aquest estiu?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil·la.
4: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: trabajo más. ¡Ay, qué alegría! Yo me tomaba una botella. Ahora que quito todos sentidos. Ahora soy capaz yo de subirme a la Giralda sin muñeco ni nada.
1: Quita la montaña conmigo,
2: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
3: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: I parlant d'emocions.
6: 65.
7: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
8: Hola!
9: Què tal?
4: La ràdio de Vila-sacra és...
8: És... És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
9: Veniu!
10: Són de confiança. Són d'aquí.

0: i parlant d'emocions.
1: 18. L'espai curiós.
2: L'altra nit, passejant pel barri, el vaig observar amb el compàs que porten els pinxos al caminar, les mans ficades a les butxaques del seu xandall, perquè no es noti a quina d'elles porta el punyal.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Pareu-me l'orella.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hores per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Més cues de l'habitual per facturar, per embarcar o per recollir l'equipatge a l'aeroport del Prat per la vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force Barcelona, una aturada que també ha derivat en cancel·lacions i retards. Cristina Martí.
8: En plena temporada alta, la vaga afegeix més tensió a l'aeroport de Barcelona. Amb rècord de passatgers des de fa mesos, la protesta dels treballadors s'ha traduït en més esperes per facturar les maletes al llarg d'aquest matí. Els més afectats són els passatgers de 16 vols que s'han cancel·lat i 2 vols que han sortit sense equipatge. Molts passatgers ja venien previnguts i han arribat amb més marge de l'habitual.
9: Com és al migdia, hem vingut amb molt de temps. Hem emportat entrepans, contes i llibres pels nens i ja mentalitzats de que haurem d'esperar.
10: El problema és que aquí no hi ha nadie explicando nada, así que nos ponemos en una cola que no sabes muy bien. Así que, bueno, recomiendo a la gente que venga realmente con tiempo.
8: La situació també complica les connexions i més d'un ha perdut el vol.
11: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi i ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
8: La CGT, el sindicat convocant, avisa que la incidència de la vaga s'anirà notant més a mesura que passin els dies. El personal critica que falten mans i demana més seguretat laboral. Des de l'empresa defensen que continuen apostant pel diàleg i la negociació.
6: Ràdio Vilasacra Empordà, 107 FM.
12: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Bell.
1: Phenomena.
2: Pregària d'un bon català. Oració a la Mare de Déu de l'Empenta. Diu: Mare de Déu mitjancera, feu que tots els catalans, tan polítics com votants, tinguem molta més trempera. Alà! Aquí estem cobrits d'impostos i ja tenen subvencions. Ens munyeixen ben ansiosos i ens espremen fins al fons. I menteixen i ens insulten, razón, copé i ABC. Si a Madrid així s'ho munten, no tindran mai res a fer. I a l'Espanya imperialista, la que ens buida la cartera, per si ens queda poca vista, han fet una gran bandera. Mare de Déu de l'Empenta, empenyeu-nos els catalans.
3: Albert?
0: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
0: Escoltant en Guillem.
3: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
3: Avui en dia es pot ser feliç de moltes maneres, dient coses sèries, dient coses en conya, fins i tot, així entre nosaltres, ballant una sardana.
0: Ballant una sardana.
3: Es pot ser feliç ballant una sardana?
0: Molt feliç.
3: Pues crec que és l'hora de ballar una sardana.
0: Ballem una sardana.

0: tanca els ulls.
1: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
2: El nostre món, la teva emoció.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

Correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm, correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Les properes jornades es mantindrà la calor estiuenca, canicular, però sense valors extrems. El més destacable seran les precipitacions que aniran afectant diversos punts del país cada dia, amb molta humitat i una marcada sensació de xafogo, sobretot a la costa i en zones properes. Al matí dominarà el sol, tot i alguns núvols baixos a l'extrem sud i alguns núvols d'evolució als extrems del Pirineu. Les nuvolades creixeran amb força a partir del migdia i hi haurà ruixats i tempestes que podran ser de feble a moderada intensitat i portar associada calamarsa, localment. Als punts on faci sol, la temperatura pujarà lleugerament amb màximes de 30 a 33 graus a la costa i fins als 34 o 36 graus a Ponent, la Depressió Central i a l'Empordà. Dijous, un front podrà deixar precipitacions més generals i intenses a Catalunya, que aniran acompanyades de tempesta a molts indrets i puntualment també deixaran calamarsa o pedra. De cara a divendres i dissabtes mantindrà la inestabilitat, amb cel clar a primeres hores, però a la tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran noves precipitacions, tot i que quedaran més restringides al Pirineu, la Catalunya Central i el nord de les comarques gironines. La temperatura es normalitzarà dijous i divendres, tot i que el cap de setmana iniciarà un nou ascens. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
14: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
15: Què?
1: Can Tito de Cadaqués.
15: Carrer Vigilant número 8.
16: Especialitats de peix, carn i marisc.
1: Espai Gourmet.
17: Imprescindible reserva al 972259070.
1: Can Tito de Cadaqués.
18: Totes les bones sensacions del bon menjar.
19: La pregunta.
14: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: per parlar amb la ràdio.
1: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
4: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
5: Busques inspiració? Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
7: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
8: Passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és

0: I parlant d'emocions.
1: 25.
2: Epa!

0: I parlant d'emocions.
1: 48. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: El gas del riure, la droga de moda dels col·lectius joves que no té marc legal. La policia local de Castelló d'Empúries alerta de l'augment de consum i tinença en l'àmbit de l'oci nocturn. La comarca és un destí cada cop més habitual. Intercepten a la Jonquera un tràiler amb 60 quilos de marihuana amagats entre electrodomèstics. La Policia Nacional ha detingut el conductor del camió en una àrea de descans de la P7 en una operació conjunta amb agents d'Elx. El detingut se'n riu, comenta un tàstic. Castelló d'Empúries aprova definitivament el futur centre de dia d'Empúria Brava. El Servei d'Atenció Integral en l'àmbit rural oferirà suport a les persones grans i a les famílies cuidadores i estarà ubicat al sector Muxo.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y pobrequito como tú.
1: Bé, no? Quines sensacions et queden al sentir això?
2: Hola, hola. Que, bueno, hi ha una guerra molt bruta i està a nivell de les altres esferes i a nivell també dels carrers.

0: Propostes en xarxa.
1: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Això és Ràdio Vilasacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vilasacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per una possible estafa. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi ha unes 200 famílies afectades. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van tornar els diners. Algunes de les famílies ho van denunciar a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència de viatges. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament i que se li ha tallat l'accés als turoperadors. Això fa que no pugui pagar als proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.

0: is back in town. Mercy, mercy, mercy.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures "érem tan joves"? Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. "Érem tan joves", el nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Bon dia. Les properes jornades es mantindrà la calor estiuenca, canicular, però sense valors extrems. El més destacable seran les precipitacions que aniran afectant diversos punts del país cada dia, amb molta humitat i una marcada sensació de xafogó, sobretot a la costa i en zones properes. Al matí dominarà el sol, tot i alguns núvols baixos a l'extrem sud i alguns núvols d'evolució als extrems del Pirineu. Les nuvolades creixeran amb força a partir del migdia i hi haurà ruixats i tempestes que podran ser de feble a moderada intensitat i portar associada calamarsa localment. Als punts on faci sol, la temperatura pujarà lleugerament amb màximes de 30 a 33 graus a la costa i fins als 34 o 36 graus a Ponent, la Depressió Central i a l'Empordà. Dijous, un front podrà deixar precipitacions més generals i intenses a Catalunya, que aniran acompanyades de tempesta a molts indrets i puntualment també deixaran calamarsa o pedra. De cara a divendres i dissabtes mantindrà la inestabilitat, amb cel clar a primeres hores, però a la tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran noves precipitacions, tot i que quedaran més restringides al Pirineu, la Catalunya Central i el nord de les comarques gironines. La temperatura es normalitzarà dijous i divendres, tot i que el cap de setmana iniciarà un nou ascens. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
13: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto, doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul, no de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
14: Què?
1: la vostra festa.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès...
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic, el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, la dita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
3: Però on collons ens porten?
4: L'esquip més currada de la història.
5: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
4: Cavitici.
6: Més viu que mai. Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, el setge jutge és el jutjat, no podem menjar més fetge del penjat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
3: Hola, sóc l'Àrits Oliva Macelles. El poema que escollí es diu Al costat de l'or i lo ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'or, ven de ponent, quebrantes les canyes torrenteres. Com estadans d'una batalla, mai portada a terme.
2: Moltíssimes gràcies, Àrits. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?
3: Què?
2: Ringuin! Ringuin! Superringuin!

0: turistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquí l'imprescindible, que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i crua soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, és a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: I parlant d'emocions.
3: 43.
2: Exacte.
1: Ara toca raonar.
4: De la mateixa manera que la publicitat a la televisió ens ajuda a fer zapping i ignorar la quantitat d'anuncis que ens volen fer empassar a través de la pantalla del televisor, i amb el zapping doncs passem tota aquella estona dels anuncis, quan marxa la llum a la ràdio podem aprofitar per buscar una altra emissora a veure què hi ha pel dial, i potser trobem aquella que realment ens interessa. També en els aparells de ràdio els hi va bé parar una estona, parar unes hores, parar quantes més hores puguin estar parats millor, perquè d'alguna manera es refreden, els pots netejar, es recuperen. Com veieu, a la vida cal mirar sempre la part positiva de les coses. Ajuda molt.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
5: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
6: Generalitat de Catalunya.

0: Montarac. Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'apuntes?

0: La revista Discover publica un article titulat 20 coses que no sabies sobre el somni. Un dels primers punts que expliquen és que està demostrat científicament que el famós sistema de comptar ovelles per a dormir no té cap mena d'efectivitat. Segons un estudi de la Universitat d'Oxford, aquesta activitat matemàtica, la de comptar les ovelles, és tan avorrida que és inevitable que altres problemes sorgeixin a la ment al mateix temps. Més coses sobre els somnis. Un estudi que s'ha fet durant 6 anys en 1 milió d'adults ha demostrat que qui dorm 6 o 7 hores al dia té una mortalitat inferior dels que dormen més de 8. El 1964, Randy Gardner, de 17 anys, va fer un rècord mundial aconseguint estar despert durant 264 hores i 12 minuts. Després d'això, va dormir durant 15 hores, que no és un rècord, però no està mal. La revista Discover, en aquest article, també diu que la idea que és perillós despertar un sonàmbul és un mite. A més, considerant les situacions en les que es poden arribar a veure's involucrats, com per exemple caminar adormits per les teulades, el que és perillós és no despertar-los. I un últim punt més. Aquest no el diu la revista Discover, el dic jo. Si us desperteu a les 4 del matí, com jo, quan arriba la nit, el mètode de les ovelles funciona. Funciona el de les ovelles i qualsevol altre mètode que us pugueu imaginar.
1: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Proximitat.
2: Participació.
1: Educació.
2: Informació.
1: Connexió.
2: Companyia.
1: Cultura.
3: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Bon dia a tothom. Mira, avui us porto al Castell de Púbol, perquè crec que és un lloc que crec que no és molt visitat per la gent d'aquí i vull insistir perquè hi vagin. Per tant, a veure, donaré algunes idees perquè la gent no li entri el coquet i tingui ganes d'escapar-s'hi. El Castell de Púbol és un castell medieval que comprat per Dalí, val? Va ser un regal a la seva esposa, a la seva musa, a Gala, val? I d'alguna manera va ser l'últim taller de l'artista i el mausoleu de Gala, val? És un espai molt especial. Ell el va comprar el 1969, feia temps que estava buscant un castell per la seva musa. En considerava que ella es mereixia, doncs, un espai per ella sola, i finalment, doncs, això, després de buscar molt, van trobar aquest castell que estava bastant ruïnós, però que tenia un aire romàntic molt especial i que els va enamorar. I Gala, deixeu-me dir-vos que va acceptar el regal de Dalí amb una condició, i era que aquest era el seu castell, el castell de la Gala, i que per tant Dalí no es podia presentar allà quan ell volgués, sinó que si la volia visitar necessitava una invitació escrita per part de la Gala, val? Si no, ell no podia entrar en aquell castell a fer res. I això és una cosa que en Dalí, en comptes de molestar-se, li va agradar molt. Era com aquell amor cortès, no?, en què el seu vassall, doncs, rendia, doncs, homenatge i visitava a la seva dama, no? Per tant, doncs, bueno, des d'aquell moment, aquell era l'espai de Gala. Passaven tot l'any junts, però allò, hi havia 3-4 setmanes a l'estiu que Gala estava en el seu castell i Dalí estava, doncs, a la casa Port Lligat. Val? És un edifici de 3 plantes. Dalí va intentar que es mantinguessin totes les esquerdes de les parets exteriors, sobretot perquè es veiés el pas del temps. I a dins, doncs és bastant auster, però bueno, Gala va deixar, doncs, que Dalí li decorés algunes parts, com van ser els sostres. Ell volia que quan Gala aixequés el cap, doncs, el veiés a ell en aquell cel pintats per Dalí. I llavors també va pintar alguns espais amb aquella tècnica de trompe-d'oeil, que és enganya ull, no?, que seria una mica jugar amb aquestes jocs òptics en què pinta una porta que no hi és, o un radiador. Resulta que a la Gala no li agradaven gens els radiadors, i ell tapa els radiadors amb portes on hi pinta radiadors. I llavors, doncs, hi ha el sota, no?, que era on la sala del Delme, on es pagava aquell impost en època medieval, aquell 10% que feien pagar els pagesos, no?, els seus senyors. Doncs allà Dalí va fer construir dues tombes. Hem de pensar que Gala és 10 anys més gran que Dalí, i ella mor el 1982, o sigui, 7 anys abans que Dalí. Llavors Dalí, bueno, cau una depressió tremenda i fa construir dues tombes allà a la sala del Delme, una al costat de l'altra, amb un forat que les connecta, val? Amb la idea de que un cop els dos fossin enterrats allà, doncs es donguessin la mà. Val? A partir d'aquell moment, doncs, Dalí va viure al castell per quedar a viure al costat de la seva dama. I el 1984, 2 anys més tard, hi ha un foc a la seva habitació, perquè ell va començar a tenir ja símptomes de Parkinson. De fet, allà es pot veure un dels seus últims quadres. Ja estava, doncs, amb un cuidat d'infermeres, en què, doncs, feien torns, el tenien super, super cuidat, ja no volia rebre ningú, no volia rebre cap visita, estava sempre al llit, i va haver-hi un foc en el seu, en la seva habitació, un foc fortuit, i bueno, van dir que s'han dut a l'hospital, i és ja quan decideix viure el que, allà a Figueres, en el seu museu. I en aquest període d'aquests últims 5 anys és quan ell canvia la seva decisió, i en comptes de ser enterrat a Púbol serà enterrat al seu museu a Figueres. Val? Per tant, si la gent baixa veurà dues tombes, però només hi ha la tomba de Gala omplerta, l'altra és buida. I sobretot que vagin al jardí. El jardí és fantàstic. El jardí és... Bueno, és així i terminalitzat, és molt bonic, té com tots d'elefants, unes escultures gegants amb uns elefants enormes amb potes de mosquit que ell pintava en els seus quadres, apareixen en molts dels seus quadres, i és bonic de recórrer aquells jardins. Aquests elefants, des de les trompes surt aigua, són com fons. És un espai molt, molt bonic, molt especial, sincerament.
3: Ja, bon cap de setmana.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Repetiràs.
7: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
8: Programació.
9: Divendres 7 d'agost.
7: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
9: Dissabte 8 d'agost.
7: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
9: Diumenge 9 d'agost.
7: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
10: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
11: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
12: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.

Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però, en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.

0: la de l'Empordà, a Exit de Clar.
1: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: Notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible en Avanyeres en aplicació.
4: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
5: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, has de vigilar molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
4: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí? Sí. Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: especialistasenherencias.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? especialistasenherencias.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. especialistasenherencias.es. Grup Àries Advocats.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: entre el mateix món.
1: Quina sorpresa tan agradable. I sí, de veritat, és que em sento allò, aquella calidesa com que jo recordo tant d'altres temps de quan era petita.
2: Per mi, el programa vostre és imaginació i relaxació.
0: Que al final tot anirà bé.
3: Si Déu ho vol, Déu nostre Senyor ens ajudarà a tots. Ho demano amb molta fe.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Confirmat.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més?
11: Sensacional.
10: Ei, a l'Alt Empordà.
12: Sí. Ah, quina sort.
13: Un espai de 5 estrelles.

L'alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
2: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
1: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
0: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Confirmat!
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: Sensacional.
5: Ei! A l'Alt Empordà.
3: Sí. Ah, quina sort!
7: Un espai de 5 estrelles.
8: Paula, Paula, para la taula, para la bé, que para ja bé.
9: Tinc una gana, una son i una set, com que no menjo ni dormo ni bec. Si menjara, dormia i bevia, ni gana, ni son, ni set tindria. Però com que no menjo ni dormo ni bec, tinc una gana, una son i una set.
10: Seashells, seashells by the seashore. The shells, seashells are seashells answer.
11: La nena porta la nina a la nona. Si la nena no és nana, no pot portar la nina a la nona.
12: Plou poc, però perquè plou, plou prou.
13: En cap, cap, cap, el que cap en aquest cap.

que té forma de tub i que està enllaçat a l'intestí gros. Es troba a la part inferior dreta de l'abdomen i és completament inútil. Antigament aquest òrgan del cos ajudava a digerir els vegetals que ingeríem els éssers humans antigament.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Puja el volum.
2: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: Quin preu li poses a una nevera i a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: que el pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
1: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
2: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
4: Pot ser part del canvi.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: Més de 3.000 ovelles pasturen durant l'estiu a l'estació d'esquí de la Molina. La seva presència serveix perquè les pistes estiguin a punt per quan arribi la neu. Joan Sisquella.
3: Són els xais d'una dotzena de ramats de l'Empordà i el Pla de l'Estany que habitualment fan la transhumància per buscar pastures de muntanya. Estan a la zona dels Alabaus i es van desplaçant per tot el domini esquiable de la Molina, menjant herba, fertilitzant el terreny i mantenint una bona coberta vegetal que permet compactar millor la neu a l'hivern. En Martí Nicolau, el majoral que amb l'ajut de dos gossos d'atura s'encarrega de controlar els animals, diu que les ovelles són la millor alternativa a la seva maquinària.
4: La meva ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja.
3: El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, diu que l'experiència, que també s'estén a la resta d'estacions d'esquí que gestionen el Pirineu català, afavoreix el model econòmic territorial.
5: D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques, també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
3: L'acció dels animals es complementa amb feines mecàniques per despedregar i per allisar el terreny de les pistes.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Allò que llegeixes en diagonal. Que has sentit dir a un veí. Que has vist de passada a les xarxes. T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: ¿Sabies que...?
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però això és al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km hora, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. El científic creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior. Probablement, restant de la seva formació, fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.
2: Puc fer-te tornar aquell moment que creies oblidat i fer-te créixer en un instant. Puc fer-te creure en el destí i fer que el món giri al teu voltant. Puc fer-te sentir lliure, descobrir-te camins que creies impossibles i portar-te a llocs on ningú més ha arribat. Puc emocionar-te, fer-te riure, puc veure dintre teu i descobrir-te nous punts de vista.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Avui, a Catalunya,
2: més d'un 84% de la població
3: sap parlar català.
4: 7 de cada 10 persones
1: el saben escriure.
3: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
5: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
3: Fa 30 anys...
6: 3/4 de la població entenia el català.
7: Però només la meitat el sabia parlar.
5: La gran majoria no el sabia escriure.
7: Gràcies a l'esforç de tots...
1: El català s'ha estès i és una llengua consolidada.
3: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.
8: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
9: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense adonar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Vinga, anem a la platja?

0: Les vacances d'estiu.
1: Amb Ràdio Vila-sacra Millor.
2: Què? Us agrada, eh? Doncs sigue el 2.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Temps per la cultura.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Segurament heu sentit més d'una vegada el participi cancel·lat, per referir-se a algun famós. Parlem de la cultura de la cancel·lació. Dins de les xarxes socials és la pràctica que promou el boicot a una persona famosa i la seva activitat professional per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada. A partir d'aquí neix el verb cancel·lar per anomenar aquesta mena de boicot i per això podem dir que X està cancel·lat. Ja ho sabeu. Feu bondat i no us cancel·laran.
5: Som gent amb molta sort. A l'Alt Empordà tenim Mar i Muntanya i Ràdio Vilassacra que ens acompanya.

0: suc pessec el sac. M'assec on soc i el suc on suc.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
3: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
2: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladits. Adeu.
3: Adeu, embaladits.

0: Ven a Ocasión Plus.
1: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.

consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les 2 hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de 2 hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de 2 hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de 2 hores. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Oi!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Doncs dic que tot vagi bé i que passi un dia molt feliç.
3: Truqueu.
5: Agafa el telèfon i truca.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: I demana la música.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: I parlant d'emocions...
6: 30.
7: Vale.
8: Sardanes a la vostra ràdio local.
9: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
10: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
11: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
12: Programació.
13: Divendres 7 d'agost.
11: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
13: Dissabte 8 d'agost.
11: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaur, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
13: Diumenge 9 d'agost.
11: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
8: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
14: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
1: Oh, i on la tenen?
0: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
3: Per tu.
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens entre 5 i 6 anys. La majoria menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
2: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
1: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En Guillem Terribas, que ens porta recomanacions d'algunes lectures per passar aquest estiu. Guillem, benvingut.
2: Hola.
1: Com
2: sí.
1: Estàs?
2: Jo bé, molt bé, molt assegut aquí davant teu, i fa molts i molts anys a les platges veia gent llegint durant una època va passar, i llavors es veia gent o mirant el mòbil, sobretot mirant el mòbil. Torna a haver-hi gent llegint llibres, i això ho trobo fantàstic, no per la qüestió del llibre, sinó perquè el llibre és una eina que pots portar a qualsevol lloc, que a més el mòbil, segons la llum, no ho veus bé.
1: Clar, tot,
2: no en canvi el llibre sempre ho veus bé. Per tant, a veure, el que farem serà intentar fer una passejada com si anéssim en una llibreria i passegéssim i remenéssim a dir, a veure, què tal és aquest llibre, perquè és clar, n'hi ha molts i costa molt dir aquest i l'altre. Agafaré referències que algunes persones doncs, o n'han sentit a parlar o que han guanyat algun premi o que són referències. Per exemple, Ferran García, que és un autor que ha publicat novel·les, ha publicat poesia, té un llibre que està molt bé, editat per la mateixa editorial que li ha editat aquest de Sau, que se'n diu Males Herbes. El llibre és Guilleries. Bé, doncs, ell ha tret un llibre que se'n diu Sau, Ferran García, i a més ha tingut la sort d'obtenir de ser el Premi Llibreter. El Premi Llibreter és un premi que donen les llibreries els llibres que han sortit durant l'any, o sigui, des de Sant Jordi l'any passat fins al Sant Jordi d'aquest any. I uns sèrie de llibreters en el jurat, doncs tria quin ha estat. Normalment la filosofia són d'aquells llibres que han passat per les llibreries i que no han tingut la prou sensibilitat d'arribar al públic, i llavors aquí es reivindica. Per tant, en aquest cas es reivindica aquest llibre que es diu Sau, de Ferran García, que és la història paral·lela de dos personatges que un moment o altre s'han de trobar. Aquest és un. Un altre llibre que aquest, molta gent suposo que han sentit, per cert, aquest no sé si s'ha vist bé quin era, perquè és aquest Sau, ara, aquest llibre que és de John Irving, La reina Esther. John Irving és un autor americà boníssim, fantàstic, possiblement un dels autors més coneguts que hi han i més llegits, i que també més vegades s'han portat novel·les seves en el cinema. Fa molts i molts anys es va portar una novel·la que va tenir molt d'èxit, que era Les normes de la casa de la Sidra. I en aquest cas el que fa John Irving amb La reina Esther és tornar a aquella casa, però explicant la història d'una noia que ha estat abandonada en aquesta casa i que durant molts anys no han trobat els pares, i viu entremig de tota aquesta gent. Una història memorable que segueix la línia, repeteixo, d'aquella gran novel·la que també es va portar al cinema, de La casa de les normes les normes de la casa de la Sidra. Seguim. Hi ha aquest llibre que ara no acaba aquí, ara el veig. Aquest llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va néixer a Alp i es va fer molt famosa, ha venut molts i molts i molts de llibres, d'un llibre que se'n diu Les calces al sol.
1: A més a més,
2: i a més a més, curiosament, sempre la característica és que portes barrets. Veus, aquí la foto surt. Porta barrets i sempre els va canviant. Bé, ara ha tret un altre que també ja s'ha venut molt i molt i molt i molt i molt i molt, que se'n diu Les crispetes de matinada. Una novel·la sobre trobar el teu lloc en el món, que això també és difícil,
1: és complicat,
2: Doncs, ell és, de fet, és psicòleg i sap una mica de què va la cosa. Ara ens anem a un llibre de proximitat, és aquest de Benet Salelles, que se'n diu Els jardins cap aquí, ara, aquest, aquí. Els jardins de la Nora. Passa a Girona, els jardins del doctor Figueres, però a més una història que poca gent sabia, que era que uns nens d'Àustria, acabar la Segona Guerra Mundial, que allà estaven molt malament, van ser acollits aquí per famílies de Girona. I és una història entranyable, però que a més encara, en aquest cas, la Nora, aquests nanos van tornar a casa dels seus pares, però aquesta es va quedar aquí a Girona. I la història és molt i molt interessant. interessant. Encara hi ha la seva filla, que viu aquí a Girona, la filla de la protagonista, d'aquesta senyora austriaca que va ser adoptada. Benet Salellas n'ha fet una narració molt, molt interessant i que recomano la seva lectura. Protsi Llibres, d'un escriptor, poeta, sobretot traductor, tu has sentit a parlar del Senyor dels Anells.
1: Sí.
2: Bé, el Senyor dels Anells són uns llibres molt difícils de traduir, són tres. Sí. Ahir s'hi va estar molt. Doncs la versió catalana de la traducció del Senyor dels Anells és Francesc Parcerisas. Ell n'ha traduït molts altres, però Francesc Parcerisas sobretot és conegut per poesia, però també ha fet alguns llibres sobretot molt personals. I ara n'ha fet un de molt i molt personal. És aquest,
1: ja, sí, anem dir, però del davant teu, sí.
2: Ara, aquí. Aquest, Francesc Parcerisas, Fernan 80. Estampes, creació, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com... És preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas, en aquest cas entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Protsi Llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge doncs, que aquesta ha escrit molts de llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, ah, és la germana de l'Antoni Soler, eh? I l'Antoni Soler diu, ah, és la germana de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa un poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats a poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Érem tan joves, escenes de la Joan de Vibre. És aquest llibre que us recomano sobretot per emportar-te'l i manejar-lo d'una manera...
1: Sí, és petita, eh? Sí. Pots portar un sí.
2: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts, a veure si serà bé. Doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquest cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè a l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Ja. Aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics, quina és la relació que hi tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de mainada, de tot tipus, vull dir, I a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
1: Sí.
2: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessis. Bé, això, amb els anys, doncs, el de quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs, van canviant.
1: S'ha de trobar una altra cosa.
2: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys... I ara ja no és quaderns, sinó juguem. Allò que els nanos no quedin traumatitzats perquè han de repassar.
1: Haurem de fer un repàs ràpid amb aquests.
2: Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitzsairo, juguem a llegir. Més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. I bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, aquest que ara es veu a la pantalla, i després n'hi ha un altre de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, la neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi havia cinc hagut i per tant n'he agafat dos com a representació. I com a llibre podríem dir que la gent jo aconsellaria que la regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim perquè pràcticament no hi ha paraules. Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, esclar, el que has de fer és llegir. Si ara us l'ensenyo, ja està. Però, de veritat, és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala. I també és tot un reconeixement. És aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater. És un llibre editat per Editorial Les Gavarres. Tu t'interessen els rellotges, veig que no em portes.
1: No em porto, però justament que parles d'aquest llibre fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
2: Ah, i quin llibre és?
1: Els rellotges de les comarques gironines.
2: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que hi trobareu aquest llibre que no busqueu.
1: Sí. Jo, de fet, sempre que vull llegir alguna cosa, vaig sense tenir-la cap en ment.
2: I allà hi ha un llibre que t'està esperant.
1: I tant.
2: Molt bé, doncs, això.
1: Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
2: Molt bé.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Hola, em dic Ona Coromines i avui us explicaré un acudit molt xulo dels vampirs. Un vampir molt afamat tenia moltes ganes de menjar sang i va veure un altre vampir de la seva edat amb la boca tota plena de sang i li va dir: d'on has tret tota aquesta sang? I ell li va explicar: veus aquella paret? Doncs jo no l'he vista. Doncs vinga,

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 18 de juny del 2026.
1: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats és d'haver un factor clau, però el sector desaccelera Catalunya i també Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
2: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
3: En moltes zones d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi, voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que ja és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
2: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
4: Pensa.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Salut!
2: Però brindes amb aigua?
1: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
3: Salut!
1: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
2: És història.
3: Senzillament.

cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa.

0: calories i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos. Acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.
1: Amb els bolets podeu gaudir d'un gran nombre de vins.
2: Joaquim Vila.
1: Dependrà de la seva intensitat, finesa i textura que els acompanyem amb un blanc o un cava o amb un negre jove o madur. Així doncs, si per exemple agafem uns ceps i els tallem en sashimi i els prenem crus i els servim tan sols amanits, un blanc sec no massa aromàtic o un cava gran reserva seran magnífics. Si els fem a la graella, podem escollir un negre amb una mica de criança. I si els fem al forn i els acompanyem d'una salsa de carn o d'una reducció, un negre més intens serà perfecte. Els rovellons i rossinyols a la brasa els hi van molt bé els negres de mig cos, com alguns costers del Segre. Podeu triar entre l'Oda de Castell del Remei, el Vilosell de Tomàs Cusiner, el Bru de Verdú o el Petit Grealó. Si voleu més intensitat, seran magnífics els Cèrvoles i el Geol.
3: Sí, sí, sí, sí, l'allò vilassà.

0: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina't.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?

0: primer crit.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.
3: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada el mes de juny. Tarragona, Ricard Boigues.
2: El consistori vol reforçar la prevenció després de detectar que algunes persones fan cas omís de les restriccions. Al cartell s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictogràfic il·lustrat. S'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, a les Roques de Ponent, a la platja de la Rabassada, al camí de ronda de la Rabassada a la Savinosa, a la platja dels Capellans i al camí de ronda des de la Llarga fins a Calafonda. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les prohibicions i se segueixen les indicacions dels socorristes.
3: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
2: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques del litoral per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs prohibits.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels joves calvos. Per les dansaires.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Zones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. Chaoticworldgirona.com. També Instagram.
3: Pareu bé l'orella.

0: Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Pensa en un producte.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
2: Dona pams.
3: Sentir-se bé, tot i la situació.
4: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, hi ha.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.

0: nosaltres som la Maria i l'Ariadna, i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Davant l'augment del consum d'antibiòtics i en la voluntat de combatre les resistències antimicrobianes, l'Institut Català de la Salut ha implementat proves PCR de diagnòstic ràpid per millorar la prescripció antibiòtica, i el que s'ha vist provat en més d'un centenar de centres de primària és que s'ha evitat tractament antibiòtic en un 40% dels pacients testats. Laura Hurtado.
3: Aquests dispositius permeten diagnosticar amb una gota de sang del dit en 3 minuts i a consulta si la infecció respiratòria que presenta el pacient adult o pediàtric és vírica o bacteriana, i per tant evitar prescriure antibiòtic innecessari. El doctor Asier Apodaca és pediatra del CAP de Passeig Maragall de Barcelona.
4: És una eina més, no? Una eina complementària per moltes situacions en les que potser abans es decidia posar tractament antibiòtic, i ara, quan després de fer l'avaluació clínica veiem que tenim una proteïna C reactiva que és baixa, el que nosaltres hem d'interpretar és que segurament serà una malaltia que es resoldrà sola, probablement vírica, i ens dona molta força per estar tranquils i per fer un seguiment sense donar tractament antibiòtic.
3: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtic en un 40%.
4: Quan el sanitari creu que l'ajuda a aquesta prova, només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%. I jo sempre em quedo una miqueta la idea que són quasi dos terços en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, perquè sempre creia que l'ajudaria en la decisió, ha decidit no posar antibiòtic.
3: Uns resultats que obren la porta a estendre l'ús d'aquestes proves a tot el sistema sanitari.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Per a tota la

tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: I parlant d'emocions...
3: 11.
4: Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
6: Notaràs la diferència.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència, ens podeu enviar notes de veu breus. En parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: escriure és molt fàcil quan tenim correctors, però i lletres ja de memòria?
1: Filarmònica.
2: F-I-L-A geminada. No, vale. F-I-L-A.
3: F-I-L-A.
1: Mec.
2: Ah, em vaig fer.
1: Amac,
2: vale.
3: F-I-L-A-H-A-R-M-O-N-I.
1: O, amb accent.
3: Con tilde.
1: Què tilde en català?
3: Filarmònica. Con tilde grave. Amb accent tancat.
1: Filarmònica.
3: No, obert.
1: Ajà.
3: N-I-C-A.
1: D'acord, vale, ara sí.

0: Yusuf H.I. Guió AU, sí, AU, guionet, S-I-A-U.
1: Perfecte, molt bé. Ja ho tenim això. Adéu-siau, S-I-A-U. Res d'apòstrofs, Déu-n'hi-do.

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Propostes en xarxa.
4: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
5: Instal·lacions Adrià Serra.
6: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
5: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
6: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Tres, dos, un i acció.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Als meus pares, a tots els pares. Ara que ja ens podem desplaçar, podré per fi tornar a veure els meus pares en persona. Són a Barcelona. Com jo, enamorats de Girona, de les seves platges, de la seva gastronomia, del seu sol, veneren a sa majestat tramuntana, que en aquests temps ha bufat per emportar-se a part dels núvols que enfosquien un cel blau, una part d'aquest malson que tots patim. Potser vindran a l'Empordà i compartirem una jornada caminant pel passeig de Ronda i després d'un bon àpat a vora de mar gaudiré de la seva companyia amb xerrades properes i amb el caliu que només les seves mirades em poden transmetre. O potser passejarem per la vila mentre ens estimem, a menys distància però no amb menys intensitat. Es parla molt de que els nostres majors, els nostres pares, han estat els que més han patit amb aquesta maleïda pandèmia. En xifres quantificables i estadístiques sí ho han estat. Però molt poca gent parla de les xifres qualificables, les que per mi tenen més valor, les xifres que resten experiències compartides amb les persones que t'han donat la vida i que te la segueixen donant. Les xifres que van anar en dos sentits, de pares a fills i de fills a pares. Mai, des de que tinc gust de raó, m'ha mancat un testimo diari de part de ma mare, ni la seguretat que em transmet el meu pare. I això, que sembla per molts una ximpleria, per mi ha pres més importància durant aquest any. Que tenint-los a prop, no he pogut gaudir amb la proximitat que m'hagués agradat, sobretot pel seu bé. No oblidem el que realment és important i desplacem-nos per ells, per tots els pares.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor durant l'última setmana, principalment per insolacions i cops de calor. Salut també ha registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, en aquest cas, sobretot, per deshidratació. En global, són unes xifres que van a la baixa si es comparen amb els registres de les dues últimes setmanes. Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar, atribueixen aquest descens a un increment de l'educació sanitària i la prevenció, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia. Montserrat Romaguera, metgessa de família, detalla els perfils que més acudeixen a l'atenció primària i apela també a les empreses a revisar les condicions de treball.
2: La gent que treballa a l'obra pública, recollint fruita, netejant carrers, totes aquestes activitats, repartir el correu, no? Totes aquestes activitats que es fan a l'aire lliure, doncs s'haurà de modificar els horaris per la pròpia salut i confort d'aquestes persones.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: La vida sona bé. Escolta-la. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca.
0: Repetiràs.

0: ¿Y tú cómo estás?
1: Yo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 d'abril del 2025.
1: Estudis científics afirmen que els petons són beneficiosos per a la nostra salut i ens allarguen la vida. Les responsables són substàncies com l'oxitocina, responsables de la felicitat i el plaer. Així que ja sabem el que toca. Per cert, que el rècord del petó més llarg el té una parella tailandesa amb més de 58 hores. Potser no cal tant. Sergio Roca.
2: Petons, abraçades, carícies, sovint passen inadvertides, però influeixen en les relacions. De fet, la freqüència o la manca del tacte afectiu determina la qualitat de la parella i el desenvolupament emocional. La doctora en màrqueting científic i presidenta de l'Associació Espanyola de Comunicació No Verbal, Sonia Alhakim, ens explica els beneficis dels petons.
3: Bueno, el beso, como todo el tacto social positivo que hacemos, está relacionado con la liberación de oxitocina y de endorfinas que promueven las conductas prosociales, es decir, que nos acercan a los demás. Y también está asociado a la liberación de dopamina, es decir, que es esa hormona que está relacionada con el placer. De hecho, hay otra investigación que demostró que ese tacto afectivo reduce la sensación de soledad.
2: Més longevitat, crema de calories o la millora de la nostra salut emocional són alguns dels beneficis de fer-se petons, encara que també poden ser un problema, per exemple, a l'hora d'acomiadar-se en una estació de tren. Per això, el 1910 a França van estar a punt de prohibir-los perquè ocasionaven retards.
3: Realmente tendríamos un problema si dedicáramos un solo día al día de los besos. Realmente los besos tienen que estar presentes en nuestra vida todos los días, con muchos besos, muchos abrazos y muchas caricias.
4: Callo, lo único que voy es verte patrón.
1: Doncs ja ho sabeu, s'ha de fer petons perquè això allarga la vida i millora la vida també de les parelles.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno.
4: No podré.
3: No podràs.
2: Raül de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó.

0: moment de pensar el que hem de fer per menjar, un moment que és molt complicat, molt complicat, almenys jo li trobo, no sé vosaltres cuineres com el trobeu, perquè començar a pensar un àpat que realment agradi a tota la família, trobo que qui faci de mestressa o mestresso de casa se li té que posar una medalla, perquè realment és molt complicat. Doncs bé, tenim amb una persona que ens ajuda amb una recepta cada setmana, que és la Sònia Guirau. Molt bon dia, Sònia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què t'assembla? Ho trobes complicat, tu? Tu segur que no, perquè t'agrada cuinar.
1: No.
0: Pensar una recepta perquè agradi a tots els de la família?
1: Home, perquè agradi a tots els de la família, a vegades sí que costa una mica. Però no, pensar el que farem per dinar, per mi és divertit.
0: És divertit, oi tant, no? Poses aquí dintre la cuina tota sola, com ens has explicat, amb els estris, i vinc a fer un àpat. Avui un àpat realment, doncs, especial, no?
1: Sí. Avui farem una lasanya de bacallà.
0: Una lasanya de bacallà. Escolta'm, si tenim els nens, ja pensem més que tot amb els nens, que els agradi el peix, doncs també que amb tipus lasanya, potser els podem enganyar una mica, eh?
1: I tant, no se n'adonen pas, de què estan menjant el bacallà.
0: Esclar.
1: Ells van, diguéssim, per la pasta i no pensen ben bé què és el que estan menjant.
0: Sí. Doncs bé, nosaltres ens posem a punt, Sònia, perquè doncs ens expliquis aquesta recepta. Doncs, en porta feina o què? A veure.
1: Sí, aquesta sí que porta una miqueta de feina.
0: Escolta'm, és que jo
1: demano... Però bueno, després del resultat val la pena.
0: Val. Va, vinga, doncs, Sònia, explica. Endavant.
1: Comencem, doncs, amb els ingredients?
0: Sí, amb els ingredients.
1: Vinga, doncs som-hi. Necessitarem 16 plaques de lasanya precuinada.
0: Vale.
1: Una ceba mitjana. Formatge ratllat al gust. Tomàquet triturat natural. Orenga picada. Oli d'oliva. I 450 grams de bacallà dessalat. I per fer la nostra beixamel casolana necessitarem mig litre de llet, 50 grams de mantega, 40 grams de farina, sal, pebre negre i nou moscada. Aquests serien els ingredients.
0: Molt bé, molts ingredients, eh? Sort que els tornem repetint, no patiu, audiència, a l'hora que acabem, doncs, amb la Sònia, d'explicar l'elaboració, doncs, d'aquest plat. Ens hi posem, doncs, vinga, ben preparats per la cuina.
1: Vinga, doncs som-hi. Comencem agafant una paella i li posarem un bon rajolí d'oli i afegirem les cebes que l'haurem de tallar o ben petitona o ben ratllada, que es vagi sofregint poc a poquet. Quan ja la tinguem al punt, i afegirem el tomàquet triturat natural, o d'aquest ratllat que ratllem a mà, dels nostres, i el anirem fent a foc mig. Passats uns 10 minuters, ja tenim el tomàquet al punt, doncs li afegim una cullerada d'orenga picada petitona, això al gust. Evidentment, si no li agradi, pot obviar el punt, que quedarà igualment bona, eh?
0: Va, ara
1: tornem. I també li afegirem el bacallà.
0: Molt bé.
1: El bacallà sí que l'hem de tenir ja desfalat i tallat ben petitonet. O sigui, el procés que després, una vegada anem menjant, no ens n'adonem que tenim un bon tros de bacallà.
0: Aquest bacallà, quin poses? Aquell que és de, així amb bossetes, ja mig desfalat?
1: Sí, d'aquest. No, diguéssim, és d'aquest que ve amb sal, amb bossetes,
0: sí.
1: I després l'he tingut a la nevera i he anat canviant l'aigua durant un dia, allò per dos, tres vegades, cada 8 hores, i ja el tenim ben dessalat. Però és d'aquests trossets petitons, eh?
0: Molt bé.
1: Que els fas un llum gruixut.
0: Molt bé, molt bé.
1: I després ja seguim el bacallà, com dèiem. I tenim dos o tres minuts més que agafi bé el gust del tomàquet i la ceba, i ja tenim una cosa del farcit, retirem del foc. Això ja ho tenim temperat. Ara hidratem les plaques de lasanya i ho fem amb aigua ben calenta i les submergim durant uns 10 minuts. Perdó. I anirem fent la beixamel ara. Mentre les plaques de lasanya se'ns hidraten, aproveitem el temps.
0: Aproximadament quant de temps els hi tens, aquestes plaques?
1: Entre 10 i 12 minuts.
0: Entre 10 i 12 minuts, clar.
1: Sí. Sí, sí. Si les volem fer amb les plaques dels canelons, per fer la sang individual, també és un boníssim, eh?
0: Va, molt bé, molt bé.
1: Doncs per fer la beixamel jo agafo una paella mitjaneta i afegeixo la mantega que es vagi fonent i vaig calentant la llet en un altre cassó. Una vegada ja tenim la mantega desfeta, i afegim la farina i la vaig fent fins que agafa color. Després ja afegeixo la llet a poquet fins que agafa textura.
0: Has dit mig litre de llet, eh, Sònia? Perdona, has dit mig litre, eh? Has dit mig litre, de llet?
1: Sí, mig.
0: Sí, sí, sí, vale,
1: vale. I és igual si és desmatada, com si ens sortirà igual de bona.
0: Molt bé.
1: I ja només ens queda afegir-li, doncs, el polsim de sal, de pebre i de nou moscada, si és que ens agrada. Si no, doncs mira, amb una mica de sal també ens sortirà boníssima.
0: És que tot això de les... de lo que són... la nou moscada i també, què més has dit, l'orenga, es té que anar amb molta cura, eh? Perquè a la que et passes una mica, almenys jo, és que ja no menjo un plat, eh? Vull dir que...
1: No, això es menja el gust, eh? Del plat que estàs menjant. Si no li poses la quantitat exacta, el gust del peix, per exemple, se'l menja totalment, eh?
0: Què t'anava a dir? Tu aquestes espècies els agafes amb aquests pots que venen petitons d'espècies o per exemple agafes una nou moscada d'aquesta que la puguis ratllar?
1: Alguna vegada m'he fet servir de les que puc ratllar, però jo normalment tinc aquests pots de vidre petitons, que sempre els tenim a punt,
0: sí.
1: I per fer la recepta van perfecte, perquè és fum, i ara la nou moscada acabada de ratllar, és clar, li dona un punt boníssim. Però no, jo normalment m'he fet servir de pots.
0: Va, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, ja tenim això a punt, ja han passat 10 minuts amb les plaques aquestes de lasanya, ja estan estovades, i vinga, què hem de fer ara?
1: Doncs vinga, ara passats aquests alumnes traiem ja les plaques de lasanya, exactament com si fossin canelons. Les traiem i les anem posant en un drac de cotó, que vagin traient l'excés d'aigua que tenen. I ara ja agafem una safata d'aquestes aptes de forn, de les que tinguem, que sigui de vidre, de llauna, les que fem servir normalment. Posarem una mica de beixamel al fons perquè no se'ns enganxi, i després una placa de lasanya, o sigui, una capa de plaques de lasanya, una capa de farcit i una capa de formatge ratllat.
0: Va.
1: I així anirem fent tot el gruix de lasanya que nosaltres desitgem. Jo normalment faig tres capes més, no?, perquè queda molt, molt forteta,
0: sí.
1: Si no, massa, massa tip. I després ja només ens queda... Després de l'última capa de plaques de lasanya,
0: sí.
1: I ens afegim per sobre tota la beixamel que ens ha quedat en el cassó reservada, i una mica de formatge per sobre perquè ens faci una bona crosta.
0: Va, molt...
1: I ara ja ens anem cap al forn. El forn se tenim precalentat millor, i si no, no hi ha problema. El posem a 200 graus i fins que estigui daurada. Això ja depèn de cada forn.
0: Fas anar a la part de dalt i la part de baix? Com,
1: sí.
0: Com hi poses les plaques de lasanya?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, a dalt i a baix, però no hi poso aire, perquè, per exemple, jo el meu forn és aquest que té un circuit d'aire,
0: sí.
1: Però jo no li sol posar l'aire perquè si no me la crema massa ràpid i no la fa com m'agrada.
0: Ah,
1: que faci poc a poquet.
0: És que això del forn...

0: passa.
1: Veus? No, no, no, no, és que és un problema, perquè si tu coneixes bé el forn, les coses te surten molt i molt bé, però hi ha vegades tardes temps, acabar-lo de conèixer, el forn.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs, Sònia, ens has explicat això. Tornarem a repetir, doncs, els ingredients per a la nostra audiència i, bueno, provem de fer-la, Provem de fer-la. Per cert, els bunyols de bacallà me van quedar molt bons,
0: Ah, sí?
1: Sí, boníssim. Jo, que no conyo gaire, vaig dir, mira, vull posar, ho faré. Doncs vinga, ja els vaig fer,
0: Doncs la setmana vinent farem els bunyols dolços que feia la meva iaia, que feia sempre per la Setmana Santa,
1: Ja
0: veureu que són boníssims. Aquesta
1: sí
0: que és recepta de la iaia,
1: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, ens quedem ara amb aquesta lasanya tan especial.
0: Doncs vinga, els ingredients que necessitarem seran les 16 plaques de lasanya precuinada, una ceba mitjana, formatge ratllat al gust, 200 grams de tomàquet triturat natural, orenga picada, oli d'oliva, 450 grams de bacallà de salat i, per fer la beixamel casolana, necessitarem mig litre de llet, 50 grams de mantega, 40 grams de farina, sal, pebre negre i nou moscada.
1: Molt bé. Doncs tot anotat, així si jo l'hora que ho anava anotant al principi, doncs faltava acabar d'agafar alguna data. Escolta'm, Sònia, si per exemple en comptes de posar 30 grams de mantega o 40 grams de farina, doncs en posem més, què passa? Que quedarà...
0: A mi és que no m'ha sortit exacte, vull dir, jo m'agrada que quedi la beixamel al punt no més espessa, perquè clar, si li posem més farina ens espessarà més ràpid, evidentment, però doncs quedarà després potser massa forteta, m'agrada que quedi més diluïda.
1: Val, molt bé.
0: I així queda cremosa i ens queda boníssima per després fer la capa del damunt, que ens fiqui ben bé per tots els foradets i ens quedi una bona lasanya.
1: D'acord. Doncs ens quedem amb aquesta lasanya de bacallà, que pròpiament es deia molt bé per aquests dies. Moltíssimes gràcies, Sònia, bona setmana i fins la propera.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.

fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu

0: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala de l'Ida Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
1: Informació, música, entreteniment.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Molts dels joves que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de dijous passat van explicar que havien vist a les xarxes que la frontera estava oberta o que si entraven nedant ningú els aturaria. Aquests missatges van circular per les xarxes durant dies i van culminar en l'entrada de dijous quan, segons el Ministeri de l'Interior, més de 70.000 persones van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta. Salia Sarnades, bon dia.
4: Bon dia. Doncs ens hem preguntat com es van difondre aquests missatges, qui els va difondre, va ser improvisat, va ser coordinador, qui hi ha al darrere de tot això. Són preguntes que ens hem fet des de la setmana passada i que ara volem respondre fins a on es pugui. Per això parlem amb Àlex Lozano, que és professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultoria Cibergi. Senyor Lozano, bon dia.
5: Bon dia, senyor.
4: Com estàs? Quin va ser el detonant de la situació migratòria que ha viscut Ceuta, que recordem ha estat la més greu de la història de l'estat espanyol?
5: El detonant és clar. El detonant és una sentència del 8 de juliol en la qual el Suprem diu que nedant, si les persones entraven, els migrants entraven nedant, i no superaven elements de contenció, com poden ser tanques, no se'ls podia rebutjar de forma express, sinó que havien de seguir una via ordinària en la qual es trigava més temps a fer aquest retorn. Què passa? Que les xarxes van simplificar-ho a si entres nedant no et poden treure, et pots quedar a viure a Espanya. Què va crear això? Va crear una oportunitat de permanència. Totes les persones que estaven darrere d'aquestes xarxes i van rebre aquest missatge, que es va anar difonent durant els primers dies després de la sentència, del 8 al 15 de juliol, van anar captant aquest missatge i van veure que tenien aquesta oportunitat, van veure que tenien també facilitat, perquè si juntaven tots i s'organitzaven, podrien organitzar d'alguna forma una entrada més fàcil, i una urgència. O s'unien a aquest moviment d'entrada, o després seria complicat trobar una altra oportunitat semblant.
4: Per tant, en tot cas, va ser una simplificació del que deia la sentència del Suprem, no? Perquè en cap cas la sentència deia que si entraves nedant et podies quedar a Espanya. Hi havia tot uns peròs abans, no?
5: Sí, el Suprem, la sentència no té res a veure amb el que finalment va arribar a la població del Marroc. Aleshores, per les xarxes socials i principalment per un conjunt de grups de Facebook, el que es va fer és simplificar totalment aquesta sentència i es va difondre el que coneixem com fake news o desinformació, imatges que el que deia era precisament que si entraven a Espanya i entraven nedant es podrien quedar a Espanya viu.
4: Doncs està clar que tot va circular per les xarxes, però ens preguntem, va ser una difusió improvisada arran de la sentència o aquesta difusió va aprofitar una infraestructura digital que ja existia i que això va possibilitar que fos una difusió molt ràpida, no?, a gran velocitat per tot el Marroc?
5: Hem d'entendre que hi ha grups, hi ha multitud de grups, no només del Marroc, sinó de diferents parts del món, que estan centrats en emigracions irregulars. Són comunitats que es creen a Facebook, que es remunten des de 2011, en el cas del Marroc, en la qual es comparteixen consells, tàctiques, guies, experiències de persones que han aconseguit emigrar i que es comparteix amb els altres ciutadans dels diferents països. En el cas de Marroc i en el cas de Ceuta, s'identifiquen entre 20 i 30 grups de Facebook amb més d'un milió de membres declarats, que està pujant o ha pujat durant les últimes setmanes i continua pujant aquest número de membres, amb noms com Findec Ceuta, Migració Irregular Ceuta, Grupo de Migració Irregular, Comunidad de Migrantes en España. O sigui, això és no és algo nou, no és algo que surti a partir de la sentència, sinó és un, una cosa que ja existia i que permet a futurs emigrants organitzar-se entre si. Dins dels grups que hem identificat que tenen que veure amb el que ha passat a Ceuta, tenim diferents tipologies de grups: grups de reclutació, grups de coordinació, de difusió i fins i tot grups locals que tenien altres funcionalitats, com per exemple la venda de productes locals, reconvertits degut a la viralitat i al tràfic que durant les últimes setmanes s'ha estat visquent. Què passa? Que dins d'aquests grups, fent una mica d'anàlisi, el que veiem és que algun dels administradors o dels membres que més activitat presenten ja viuen a Europa, per tant són persones que ja han viscut aquesta experiència, i també veiem un factor de viralitat en la qual moltes d'aquestes publicacions comencen a Facebook però acaben a altres xarxes socials com pot ser TikTok, com pot ser Instagram, com pot ser Twitter, a través de vídeos curts amb molt impacte emocional i que causen aquesta viralitat que ha permès que tantes persones, no només al Marroc sinó a nivell mundial, s'esdevinguessin del que ha passat durant les últimes setmanes.
4: Per tant, parlem d'una vintena de grups de Facebook, parlem de, inclús em deies, grups de Facebook que eren per vendre coses i que es van reconvertir, no?, en grups de difusió d'aquests missatges. Salta TikTok, salta Instagram, salta a X. Els grups de WhatsApp també tenen algun rol?
5: Sí. El que veiem és una tendència de, a partir del 8 de juliol, recordem, hi ha la sentència del Tribunal Suprem, del 8 al 15 de juliol es crea una narrativa entorn a aquestes notícies, la situació d'Espanya, la situació del Marroc, l'oportunitat que això genera, i a partir del 15 veiem el primer grup detectat, es crea el primer grup de WhatsApp, i després hi ha un altre grup de WhatsApp que també es crea el 20 de juliol. Què passa? Aquests grups de WhatsApp ja no són comunitats públiques, comunitats establertes on es comparteixen coses més d'àmbit general, sinó ja són grups de coordinació privats, necessites l'autorització de l'administrador per estar dins, els missatges no són públics i per tant és aquí on tota la coordinació posterior que veiem des de la segona meitat de juliol fins al dia del creuament és on s'ha generat i on s'ha organitzat per administradors i per altres persones, membres d'aquests grups.
4: Per què el 30 i 31 de juliol? És a dir, es va establir aquesta data com? O sigui, hi havia unes instruccions operatives de reunir-se tothom aquell dia? Per què aquell dia? Com es van difondre aquestes instruccions concretes?
5: Realment, a dia d'avui, no sabem exactament per què va ser aquesta data. Sí que hi ha alguns elements que ens poden indicar o que van causar, més que indicar, ens poden, van causar que es produís la nit del 30 i el 31 de juliol. Es va generar una narrativa. Aquesta narrativa, perquè fos efectiva i perquè tragués el màxim número de persones, es va haver de difondre. Va ser una mica bola de neu. Comença petita i a través de les xarxes, a través de la viralitat, acabes tenint una gran quantitat de persones, com hem vist, que estan molt interessades i que ja s'han desplaçat. Pensem que és un moviment nacional, no estem parlant de les immediacions de Ceuta, sinó que gent que venia de Casablanca, del Rabat, de Marrakeix, de Tanger, de Tetuán, es va concentrar i s'estaven allà esperant fins que donguessin les indicacions corresponents pels grups de WhatsApp per fer l'entrada efectiva.
4: Però què deien aquestes instruccions? Es va dir, no sé, a aquesta hora, després de no sé quina oració, es va dir així?
5: Van utilitzar l'oració com un rellotge compartit, és a dir, no tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I també a temps real, en funció de l'oportunitat i de la capacitat d'organització que van aconseguir, ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament. Per tant, sí que hi ha unes instruccions de com procedir amb el creuament, a quina hora i quin dia. Una altra cosa important és que tot el que passava als grups de WhatsApp es compartia per les altres xarxes socials que hem dit, pels grups de Facebook, per Instagram, per TikTok. Hi havia una instrucció per part de les persones que difonien aquests missatges a difondre-les amb les comunitats, amb les xarxes, amb altres persones de l'entorn, perquè arribés al major número de persones possible.
4: Per tant, hi ha una voluntat expressa que es faci una difusió ràpida, demanant a tothom que ho veu, que ho difongui a través de totes les seves xarxes, però la pregunta és, qui va escriure el primer missatge? És a dir, d'on va sorgir tota aquesta dinàmica? S'ha identificat la identitat de qui ho va fer? Hi ha algun líder, algun estat, alguna organització concreta que podem dir que és al darrere?
5: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals, però com veiem, tota aquesta difusió i el poder que tenen les xarxes, el poder de la comunicació entre les persones de difundir informació i d'organitzar-se, al final acaba amb una entrada, perquè en qualsevol moment aquell que digués la data i l'hora concreta es pogués realitzar l'entrada de forma efectiva.
4: No podem concloure que ni que hi hagi un estat al darrere, ni que hi hagi un individu al darrere, però tampoc que sigui una cosa única de les màfies, no?, a partir del material que tenim.
5: Ara mateix no. Dins del nostre anàlisi, per exemple, sí que hem fet, analitzant aquests 25 grups de Facebook, sí que hem tret els administradors d'aquests grups i també les persones que més publicacions, més contingut han compartit, han escrit dins d'aquests grups de Facebook. Una de les coses que hem fet un cop identificades és treure grups, interessos, amics...
4: El Ministeri de l'Interior confirma que hi ha una altra crida per entrar el 15 d'agost. Vosaltres l'heu detectat a les xarxes?
5: Sí, hi ha una altra crida. Ara mateix a les xarxes, a part de la crida, que és el que més ressonància està tenint, hem de dir que hi ha moltes imatges i moltes publicacions relacionades amb persones desaparegudes, molts d'ells són menors. Els típics cartells que podem veure a una comissaria està els mateixos grups que abans alentaven a entrar a Espanya estan compartint aquests cartells. També hi ha molt usuari que està preguntant com ha anat, quina ha sigut l'efectivitat d'aquesta operació. Uh-huh. I finalment hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
4: D'acord, veurem què passa doncs el 15 d'agost. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultora Cibergi. Moltes gràcies, molt il·luminador el que ens has explicat. Ens has aclarit alguns dels dubtes que portàvem, preguntes que portàvem fent-nos des de feia dies. Gràcies, bon dia.
5: Moltes gràcies.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
11: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972 21 24 20.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
2: Què necessites avui?
3: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
4: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
3: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
4: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
1: Es connecten per saber com estic.
2: Com a empresa, ens hem connectat.
3: És que ja vull connectar-me.
4: I tu? T'has connectat? Connecta't.
5: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco es portaveu del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
2: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat i una envergadura i una agressivitat, doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
1: Clar, estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament i que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
2: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per donar

0: nacional, de muntanya, etcètera, etcètera, no? Aleshores, diem que és un, que la cultura del risc és algo que té dos components, el component ciutadà i el component de l'administració.
1: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja s'ha declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans de que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
0: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït o no tocava, i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi, doncs, herba seca, algú que pugui fer que l'incendi, doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat, doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que favoreixi que, si cau una d'aquestes partícules incandescents, propagui cap a la casa. Els canalons han d'estar nets, les finestres, doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que pot posar en risc la nostra vivenda.
1: Amb mesures de prevenció a casa nostra, i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i a grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
0: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans abans estaven a la seva perifèria, abans hi havia conreus, i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, incendis sempre n'hi haurà. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi haurà. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat, que no fan mal, o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o, si no fem res, doncs, bueno, doncs, aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important, doncs, gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar, doncs, tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir, doncs, a nivell nacional, entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
1: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
0: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després, una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals, jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupen, la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals, doncs, arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses: el programa marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
1: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Risco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Ràdio Vilassar.

0: Che buono!
1: Sol de luz tarda.
2: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Pau impulsa un menjador municipal per facilitar la conciliació familiar i donar suport a la gent gran. El consistori posarà en marxa aquest servei al setembre. Estarà obert a tothom i el preu serà de 6 euros. El cementiri de Cadaqués, finalista a millor peça artística d'un concurs estatal de cementiris. Després de ser seleccionat per un jurat especialitzat del sector funerari i del món de l'art, ara s'obre la votació popular per escollir els guanyadors de les diferents categories. Els millors productors sostenibles són a l'Empordà fent pomes ecològiques. El fructicultor Joan Bosch Castelló, Sant Pere Pescador, 1976, és el fundador de l'empresa Biobosch Orgànics, juntament amb la seva companya, Cristina Tarsa, i han rebut un premi BBVA als millors productors sostenibles. Bosch presideix la comunitat de regants del marge esquerre del riu Muga.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
6: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Què farem avui?
4: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
3: Que bé! Arriba el Tatano!
5: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Palamós, Fèlix Martín.
2: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar en vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
3: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats en harmonia i també doncs permet la protecció del mar i llavors doncs seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, a Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
2: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
1: Aquí sensacions.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Torna a connectar amb la vida.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Que bo.
2: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: tens de tot a prop de casa.
1: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
2: La xarxa.
3: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals, canals
1: i al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
2: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Soc la Chloe Vinyals i avui explicaré un poema. A Girona, el temps de flors és temps de colors. També us explicaré un acudit. Que si un ojo a otro ojo, estamos separados por narices.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa... sé molt bé què demanar.
6: Ràdio Vila-sac.
5: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
7: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
5: Boadella i les Escaules.
0: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
6: Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
5: Boadella i les Escaules.
0: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
6: Què?
5: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
6: Quan?
5: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
6: On?
5: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vilaalta.cat/festival-fem-muga.
7: Un somriure, una il·lusió.
8: Quants stickers heu enviat avui per WhatsApp?
1: aquest neologisme sí que s'enganxa gairebé tant com el barbarisme enganxina, oi? Però no, l'alternativa catalana a sticker és adhesiu. Qui ens ha fet l'adhesiu, pobret, per tenir tan poc èxit? Segurament ens costa perquè és una formació culta del llatí adhesus. Entre vosaltres i jo, la forma enganxina tampoc no és cap pecat mortal. Hem fet el derivat calcant la forma castellana pegatina, però enganxina, ve del verb enganxar. Almenys és un calc fet amb gràcia, no trobeu?
8: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
1: Chatejuer, anda, musa que te niño con la Manuela Almidell. Chatejuer.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma. Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
5: Sona bé.
6: A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
7: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
6: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
7: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
6: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.
8: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Va, anem a fer l'animal.

0: Sí, segur que l'heu reconegut. És Everybody's Talking, el tema central de Midnight Cowboy. Aquesta pel·lícula, protagonitzada per Dustin Hoffman i John Boyd, narra la història d'un jove texà que s'estableix a Nova York, on prova de guanyar-se la vida com a gigoló seduint dones madures. Però la decepcionant realitat amb què es troba un cop allà l'arrossega cap a un món sòrdid i queda atrapat en una espiral d'ambients foscos i circumstàncies marginals. El retrat ridícul que la pel·lícula fa d'aquest personatge és un dels elements que fan que Midnight Cowboy es consideri com un dels títols que marca el final de l'edat d'or dels westerns americans. I també ha passat a la història del cinema per ser l'únic film classificat amb l'etiqueta X per les seves escenes eròtiques que ha aconseguit guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
1: Hey, what do you think I come all the way up here from Texas for?
2: You were gonna ask me for money.
0: Però tornem a la cançó central del film. Una cançó que va dur a la fama al músic americà Harry Nilsson, però que molt pocs saben que no és seva. Aquest és un tema escrit el 1967 pel cantant i compositor Fred Neil. En el moment del seu llançament, va passar força desapercebut per a la majoria de gent, però no per a Harry Nilsson, un jove de Brooklyn que intentava fer-se un lloc en el món de la música. Aquell tema li va agradar tant que va voler versionar-lo i incloure'l en el nou treball discogràfic que estava preparant. La veritat és que Nilsson no va tenir gaire més èxit que Neil amb la seva interpretació del tema, però la sort d'Everybody's Talking va canviar al cap d'un parell d'anys. El cantant va assabentar-se que John Schlesinger buscava la peça central de la pel·lícula que estava rodant i va proposar-li un tema seu titulat I Guess the Lord Must Be in New York City i que era, sospitosament, molt semblant al que havia reinterpretat Neil. Jutgeu vosaltres mateixos. Al director, la cançó no va acabar de fer-li el pes i la va descartar. Però, per a sorpresa de Nilsson, li va dir que la que sí que volia com a tema d'obertura de la pel·lícula era la seva versió d'Everybody's Talking. I quina gran sort va tenir amb aquesta tria. L'impuls cinematogràfic que el film va donar a la cançó i al seu autor va ser enorme. El disc va superar el milió de còpies venudes i Nilsson va guanyar el Grammy que l'acreditava com a millor intèrpret vocal masculí d'aquell any. Després d'aquest gran èxit, el músic va passar una època complicada en què, refugiat en la beguda, intentava trobar un nou tema que l'ajudés a mantenir-se a l'alt nivell musical on l'havia situat Everybody's Talking. Però les muses no apareixien i no semblava capaç d'escriure res que estigués a l'alçada. Fins al 1971. Al tocadiscos d'una festa van sonar les notes d'un tema titulat Without You i Nilsson va adonar-se que acabava d'escoltar la cançó que buscava.

En un primer moment es va pensar que era un tema dels Beatles, la qual cosa feia difícil abordar-ne una versió. Però quan va saber que era d'una altra banda britànica força menys coneguda, anomenada Badfinger, va decidir que volia fer-se seva aquella cançó.

pocs mesos més tard, la versió de Nilsson de Without You es convertia en un èxit mundial, superant fins i tot les xifres de venda i popularitat aconseguides amb Everybody's Talking. El músic tornava a veure el seu nom al capdamunt de totes les llistes musicals, però igual que li havia passat uns anys abans amb el tema central de Midnight Cowboy, l'eufòria va durar poc. I tot i que va seguir composant, mai no va tornar a aconseguir un reconeixement com aquell. Així doncs, Nilsson ha passat a la història de la música com un compositor prolífic, però que, paradoxalment, no és autor de cap dels dos temes pels quals és recordat.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: Propostes en xarxa.
3: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
4: Informació, música, entreteniment.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra,

0: passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: ¿Qué te da el baile?
5: Es mi vida.
4: ¿Siempre lo ha sido?
5: Es mi vida.
6: ¿Desde qué hora llevas aquí?
7: Llevo aquí desde...
8: ¿Pero de qué te ríes?
9: Mamá, que sabes que te quiero un montón y que siempre todos los consejos que me das, pues siempre intento seguirlos, incluso leo libros.
10: De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
11: No te he entendido.
12: Esa raza es de Irlanda solamente.
13: ¿De dónde?
12: De Irlanda.
14: ¿Seguro?
15: De Irlanda.
12: Orlando, Orlando.
16: ¿Cómo está la vida?
17: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
18: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
19: El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376 937 076 376 i t'ajudarem.

0: Show de luz tarda.
1: ¡Manolo! ¡Que llegamos tarde!
2: Al catalán suma.
3: Yo no tengo ningún problema con el catalán, pero hablarlo me da vergüenza.
4: ¿Que te da vergüenza? Mira, al principi a mi també em va passar el mateix. Tenia molt d'accent i se'm notava i vaig pensar, i què? I practicant-lo, ara el parlo molt millor. Sempre he pensat que és millor parlar malament una llengua que no pas no parlar-la.
2: Tingues present que a Catalunya, el segon grup més nombrós que parla català és el que té el castellà com a llengua primera. Prova de parlar en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.
5: Que bé que s'està quan s'està bé.

0: Doncs deu ser Ginebra Sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de casa teva. On si no? Casa teva.

0: I parlant d'emocions.
1: 60.
2: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica. Tant per atreure talent, com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències. Perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: És més que una evolució, és una revolució. I la vivim amb intensitat. Estem treballant activament perquè el món continuï avançant des de casa nostra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Ajuntament de Palamós al Baix Empordà ha tornat a posar la quinzena de boies que uns desconeguts van enfonsar la setmana passada perquè els vaixells recreatius poguessin arribar fins a les platges sense cap impediment. Palamós, Fèlix Martín.
3: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Però els Mossos d'Esquadra sospiten que els mateixos navegants són els que les van destrossar perquè no hi hagués cap senyalització i així arribar en vaixell a qualsevol lloc. Ara la policia ha augmentat la vigilància, però no és la primera vegada que passa i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
4: Evidentment continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs permet la protecció del mar i llavors doncs seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
3: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se la senyalització i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja en aquestes zones senyalitzades pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Pareu bé l'orella.
2: Hola, sóc la Bruna. I avui us faré una endivinal, a veure qui sabeu qui sóc. Em passo la vida teixint. Amb la tela feta així, passo mosques i mosquits. Que sabeu qui sóc? Penseu, penseu, a veure qui sabeu qui és.

0: és el teu canari, el veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
1: Queda què? Queda què?
2: Queda què?
1: Queda què?
2: Queda què?
3: Expressions amb ballar.
4: Ballar està molt relacionat amb la música, entre altres coses perquè tant ballar com escoltar música fan augmentar el nivell d'endorfines, unes hormones naturals que en generen benestar. En canvi, en moltes frases fetes, ballar té connotacions negatives. Si ballem de capoll o de corcoll, o estem atrafegats o les coses no ens van bé. Si ballem els goigs de Sant Prim, passem gana. Si la ballem magra, la ballem prima, la ballem negra o simplement la ballem, passem privacions o se'ns ha complicat la vida. Si ens fan ballar com un putxinel·li o com una baldufa, ens manipulen. Si algú ens fa ballar el cap o el paraigua, ens atabala. Si en un llibre les lletres ballen, ens costarà de llegir, i si en un negoci ens ballen els números, no rutlla del tot. Si algú ens fa ballar els ulls verds, és que ens dona molts disgustos. Quan les coses es compliquen, hi balla el diable. Si algú balla segons el so o balla el so que toquen, s'adapta a les circumstàncies, però potser és fals o massa submís. I si s'entén i balla sol, vol dir que va a la seva. Sembla tot dolent, però ballar té moltes coses bones. La balleu grassa? Vol dir que teniu calés. Li balleu en l'ull a algú? Us estima molt. Us ballen l'aigua als ulls? Us han seduït. Balleu amb un peu, d'un peu o per un peu? Això és que esteu molt contents. Pot ser que balleu més que el gegant de la ciutat, que sigueu molt balladors. O bé, que quan diuen que algú fa ballar un mort, el mort sigueu vosaltres, perquè no en sabeu gens de ballar. El cas és que si som al ball, hem de ballar, és el que toca. I no oblideu que ballar genera endorfines. Per tant, balleu, balleu, que el món s'acaba.

0: down a stick.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, Dalí, un ORG.
3: Molt bé, no?
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Carns Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià, de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

informació, música, entreteniment. Sigues la meva veu.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: De oca a oca i tiro, per què em toca?
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
3: A la tarda, la plaça dels Àngels s'omple dels individus que venen alcohol i drogues a tothom qui troben. També als menors, és clar. Tot això d'una manera descarada. Et posen les llaunes de cervesa a l'alçada de la cara i et diuen coses. No serveix de res no mirar-los. Se t'acosten igualment. Se't tiren a sobre i els has d'anar obrint. Fins i tot algun d'ells et pregunta: ¿Quieres hachís? És una pena que en un espai públic com aquest els venedors d'alcohol i drogues tinguin via lliure.
4: Radio Vilasacra.
5: Radio Vilasacra.
6: Radio Vilasacra.
7: Radio Vilasacra.
8: Radio Vilasacra.
9: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
10: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
11: Ràdio Vilassar.
12: Ràdio Vilassar.
13: Ràdio Vilassar.
14: Ràdio Vilassar.
15: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Classes de vista de postre.

recordaràs. Va un home a canviar-se el nom al registre civil i li diu el del registre: vostè com es diu? Lluís Peris. Però si vostè no és tartamut. El tartamut era el meu pare i el del registre un tanoca. Ràdio de la Seca.

0: L'estiu de 1967, uns Beatles cansats de gires internacionals i esgotats per la pressió de la Beatlemania, es van agafar un període de vacances per tal que cadascun d'ells pogués dedicar-se a projectes personals. Dos mesos més tard, van retrobar-se a Londres per poder preparar un nou àlbum, un treball que van titular Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aquest curiós nom va ser una proposta de Paul McCartney, que en el transcurs d'un vol va tenir la idea de fer una peça on cada Beatle tingués el seu propi alter ego en un grup musical que va anomenar la banda del Club dels Cors Solitaris. L'afegitó dels Sgt. Pepper's se li va acudir en aquell mateix viatge en avió quan algú li va demanar la sal i el pebre de la safata del menjar. McCartney, en comptes de Salt and Pepper, va entendre Sgt. Pepper i aquell divertit malentès li va servir per convertir aquell nom cuinat a partir de dos ingredients en el personatge que encapçalaria el nom d'aquella banda imaginària.
1: We're another band when we make this album, and the idea was when you walk up to the microphone, John, you won't be John Lennon. You'll be a guy out of this group, so you can do anything you want.
0: Aquest disc està considerat no només com un dels millors treballs del quartet de Liverpool, sinó com un dels més influents de tots els temps. Va ser número 1 a gairebé totes les llistes d'èxits britàniques i americanes, i entre les seves cançons s'hi poden trobar peces tan emblemàtiques com aquesta. La cançó la van escriure Lennon i McCartney a principis d'any. Els dos autors van insistir que fos Ringo Starr qui la cantés, i malgrat les reticències inicials del bateria, del grup, alegant que no se sentia prou segur per arribar a la nota més alta al final del tema, així va ser com es va gravar.

La lletra simula una conversa entre un cantant, que és la part que interpreta Starr, i un grup de persones, i que són les frases que entonen McCartney, Lennon i Harrison. Inicialment, el tema s'havia de titular Badfinger Boogie, fent referència al fet que Lennon va compondre'n la música sense poder fer servir el dit índex a causa d'una ferida, però finalment van optar per batejar-la com With a Little Help from My Friends. El tema va ser tot un èxit des del moment del seu llançament i aquell 1967 va arribar al capdamunt dels principals rànquings musicals d'arreu del món. Al cap d'un any, però, la cançó va tenir un nou ressorgiment gràcies a la versió que en va fer Joe Cocker. Amb la veu aspra que el caracteritzava i les grans dosis de sentiment que va posar en la seva interpretació, el cantant de Sheffield va fer una reestructuració radical d'aquell tema vitalià i la va convertir en tot un himne del sud.

0: Però el gran salt de la versió de Cocker va arribar a l'agost de 1969, quan, sent un desconegut pel públic americà, va captivar les prop de 250.000 persones que omplien els camps de la granja Bethel de Woodstock.
1: A half a million young people can get together and have three days of fun and music.
0: La seva actuació estava prevista per encetar el tercer dia del festival a les 8 del matí, però el músic va acabar pujant a l'escenari a les 2 del migdia. Ni el retard ni la tempesta elèctrica que es va desencadenar en aquell moment van ser un impediment per a que Joe Cocker entusiasmés el públic assistent i se l'acabés ficant a la butxaca amb el seu cover del tema dels Beatles com a darrera peça del seu repertori.
2: And myself, thank you almost indeed. See you again. Beautiful.
0: 20 anys més tard, aquesta versió de Joe Cocker es va convertir en el tema d'obertura d'una sèrie de televisió que va ser tot un èxit a finals dels 80, The Wonder Years. Estrenada a casa nostra com Aquellos Maravillosos Años, aquesta sèrie abordava alguns dels problemes socials i dels fets històrics ocorreguts als Estats Units entre 1968 i 1973 a través de les vivències d'adolescència del seu protagonista.
3: Ese soy yo, Kevin Arnold, 1968, el verano antes de empezar el bachillerato.

0: El 12 de maig de 1993, després d'estar 6 temporades en antena i recollir tota mena de premis i reconeixements per part de la crítica, aquesta sèrie emetia el seu darrer capítol. Molts la recordem amb nostàlgia i per a gairebé tots la interpretació de With a Little Help from My Friends de Joe Cocker ha quedat associada per sempre més en el record de tots aquells que vam seguir-la.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Què tenim?
2: Què tenim?
3: Tenim els Pirineus, plens de neu a l'hivern, i tenim 580 quilòmetres de costa des d'Alcanar fins a Portbou.
4: Amb 336 dies de sol a l'any.
5: Tenim l'Empordà, la Fageda, la Cerdanya...
6: El Delta de l'Ebre, l'Estany de Sant Maurici i Aigüestortes.
7: Tenim la Sagrada Família i el Parc Güell, construïts aquí per un gran senyor d'aquí.
8: Tenim totes les coses maques que va fer Miró.
9: Tenim els ous d'en Dalí a Port Lligat.
10: I tenim un munt d'històries de la Mercè Rodoreda i de Montsó.
11: I els poemes visuals de Joan Brossa.
12: Per descomptat, tenim i sempre tindrem les paraules de Joan Manuel Serrat.
13: Tenim coses que només nosaltres tenim.
14: El Tió, el Caganer, la Sardana.
15: La Catum i els Castellers.
16: Bé, ara no només són nostres, són patrimoni de tota la humanitat.
17: Tenim llonganissa de Vic, el recuit de Fonteta,
18: el pollastret,
19: les galetes de Camprodon,
20: els calçots i el romesco,
21: el capipot, el trinxat i les millors anxoves del planeta.
22: I tenim els millors cuiners del món.
23: Fent plats increïbles amb les coses bones que tenim aquí.
24: Coses nostres, coses bones que tenim.
25: Ràdio Vila-sacra.
26: El teu espai.
27: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
2: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen i cada vegada lloguen més.
1: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
2: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
1: Malgrat que la nàutica d'esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: So de luz ni.
4: Canviem de qüestió.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Naixeran flors noves. També sortirà el sol, amb tot el seu esplendor. I jo continuaré pujant als cims i contemplaré l'horitzó amb tota la seva immensitat. Adéu, noi.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Moda Déjà Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.

0: La nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
4: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
5: Som

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
2: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Nada Recuperació.
3: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
4: dofins,
3: lleons marins i el nou Adventure Splash.
4: Si estuvo grans, plens d'emoció.
3: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland Funès.
5: Bé, no?
6: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
7: Perquè podem dir-hi la nostra.
8: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
9: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
10: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
11: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
12: Perquè som molt a prop.
13: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem,
14: oi que sí?
15: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
16: Abacus, cooperativa cultural.

0: Bona nit.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí. Seguim. It's strange to hear...

0: bella.
1: I parlant d'emocions.
2: 45.
3: Avorrits?
4: Sí!
5: Oye, ¿qué es un mensaje?
6: Vols un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: El alcohol és molt dolent. Ja ho deia l'avi Manuel.
8: Deixa un missatge.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: So de Luz Nit.
11: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
12: Vine a sentir.

0: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
1: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: ¿Cómo estáis?
3: Bien, muy bien.
2: ¿Y tú? Bon dia.
3: Bon dia.
2: ¿Cómo estáis?
3: Bien, muy bien.
4: ¿Y tú?
3: ¿Y tú?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: ¿Cómo estáis?
3: Bien, muy bien.
4: ¿Y tú?
3: ¿Y tú?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: ¿Y...?
5: Aquesta... hi ha... No sé, hi ha alguna cosa...
6: Pot passar a tot.
5: Ah, exacte.
7: Endavant.
8: Endavant.
7: Endavant.
3: Sí, sí, sí.
7: Endavant.
8: Endavant.
7: Endavant.
8: Endavant.
7: Endavant.
9: Endavant, ustedes, endavant.
10: Ara va cap aquí, ara va cap allà, ara va cap aquí, ara cap allà.
5: Què rius tu, què rius?
11: K25.
5: La meitat de la meitat de la meitat de la meitat.
12: One moment, please.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Naturals a fons.
15: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, dudua.
16: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
15: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
17: Doncs això i així de clar.
18: Des de Girona.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
6: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
7: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
8: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
7: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
8: Truca'ns al 93 266 6100 93 266 6100.

0: 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
1: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
1: La nit.

0: Déu ve l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Nosaltres tenim un problema a la comunitat i és que hi ha una senyora que cada matí a 6:45 del matí i a diverses hores del dia els hi dona de menjar els coloms que venen a menjar aquí a la plaça i tenim un problema pues, que no podem obrir les finestres, tenim sistemes personals per poder visualir aquests coloms que es posen a lo que és la vitrina de les finestres, tots els vidres bruts, tenim una peluqueria sota de casa, als baixos, i surten les clientes i cada 2x3 pues, clar, han de tornar que els hi rentin perquè els hi embruten pues, tot el pentinat que els hi acaben de fer i és una vergonya, no podem sortir per la cera, no podem anar al parc perquè està tot ple de pulgues i de bitxos perquè estan tot el dia menjant els coloms i la veritat és que bueno, ara nosaltres hem fet tots els procediments adequats per l'Ajuntament i manifestar la nostra queixa, però sembla ser pues, que no tira endavant, no? Que ja ens han dit que això ho hem d'administrar la propietat privada i que ells no poden fer res al respecte.
4: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
5: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
2: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: una sogra que la van fer de sucre.
1: Que hambre!
0: I tot i així encara era amarganta.
2: Estan dues gambes parlant i l'una la diu a l'altra: escolta, estic molt preocupada perquè la meva mare va anar ahir a un còctel i encara no ha tornat.
3: Esto es muy duro, esto lo lleva uno a sufrir.
4: Com es diu en xinès el ministre de Treball?
5: Chun chin chua chin chat.
6: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre, i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
7: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni. Esco!

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.

0: com un pèsol, eixerit com un gínjol, efectivament, d'algú molt trempat. Tant el gínjol com el pèsol són bons candidats. Un moment, us heu parat a pensar que els catalans, quan fem una juguesca o una aposta, ens hi juguem un pèsol? Un pèsol és la prova definitiva del valor que donem a les coses petites. Un pèsol podria ser l'equivalent a un lingot d'or. Per què estem eixerits o contents com un gínjol? L'etimologia és incerta, però ens agrada fantasiejar. Sabíeu que amb la fusta del gínjoler es fan les tenores i les gralles? Instruments ben alegres, per dir-ho d'alguna manera. Potser per això, quan algú és alegre i molt despert, diem que està content com un gínjol. A mi m'agrada més la teoria d'atribuir característiques positives a les coses petites. Els gínjols i els pèsols són tan eixerits que quan cauen a terra salten i reboten. Coi, tot encaixa. Yeah, yeah.
1: 100% Empordà.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Aquest estiu... refresca una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
3: Hola amics, cordials salutacions i ben retrobats novament a través de la vostra sintonia preferida. Com sempre, nosaltres puntualment estem aquí per portar-te la nostra Ràdio Nostàlgia. Aquesta Ràdio Nostàlgia, doncs, que no fa més que feus a recordar aquells èxits que possiblement ja han estat oblidats pel pas dels anys. Concretament avui farem un repàs a la cançó de l'estiu de molts anys, des dels anys 60, quan encara les carreteres, la majoria de les carreteres d'aquesta nació que trepitgem estaven sense asfaltar. Per la carretera apenas hi havia cotxes, tot eren carruatges, carros i algun altre cotxe, aquelles rúbies que eren de fusta i aquells grans cotxes americans que molt pocs, però que en deien maigues, no? O un home així. Perdoneu-me, però estic parlant de memòria i, esclar, estem parlant de molts anys enrere. Comencem aquí en una de les aquelles cançons que possiblement no vam escoltar perquè hi havia molt pocs receptors i molt poques emissores de ràdio. I la majoria eren d'ona mitjana i la música no se sentia gaire bé. De tenir això, comencem la història d'aquell estiu, el primer estiu que vam escoltar

cantar una cançó de l'estiu que era de José Luis i la seva guitarra. Gaudiu-lo, amics. Ens en descuidàvem. El títol de la cançó era Mariquilla.

Aquest va ser la cançó de l'estiu de l'any 1960, com es diu, en un principi, aquella època que encara no hi havia ni carreteres asfaltades, o quasi no n'hi havia, alguna lleugerament asfaltada, però bueno, els clots i tot això, però tampoc feien falta, perquè la veritat era que tampoc hi havia quasi automòbils. Era una època que podies aparcar qualsevol pastor. Aquí, a la ciutat de Figueres, per exemple, doncs es podia aparcar allà on volies, perquè tenies lloc a tot arreu, com ara. I continuem endavant, i ara anem a escoltar un tema de l'any 1962. Els Mustangs, van començar a sortir ja aquests grups de Barcelona, els Mustangs, concretament recordant aquell 500 milles.

0: aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.
1: Com no, l'embalat. Un programa que també surt del mateix estudi que la Ràdio Nostàlgia, però el que ens ocupa és la Ràdio Nostàlgia. I anem a dir un dels temes ja dels primers conjunts que vam poder aplaudir. Després dels Mustangs podem escoltar Los Bravos. Era l'any 1966. La cosa es començava a moure. Escoltarem aquest Black is Black, Els Bravos.

l'any 1967 era un altre grup anomenat Los Brincos, que van sorgir també i es van posar al número de les llistes d'èxit en aquest tema, Lola.

possiblement ja no ens recordem, però aquells estius que també feia calor com ara, i va sortir un grup que no s'anomenaven Los Canarios, que es van portar un tema que el recordem amb tot carinyo. Doncs tothom se'n recorda aquell de Ponte de Rodillas. Va ser l'any 1968.

Sembla els canaris en aquest ponte de rodillas. I un altre tema també de l'any 1969. Concretament, Henry Stephens, aquest Limón Limonero.

0: y en los sentimientos.
1: Pensa el que diu aquesta falca, quants records, quants moments, quantes cançons que estan en els sentiments. Tot això, part, també és veritat. Nosaltres gaudim d'aquest record i ara passem a la cançó de l'estiu, però ja més recent. Fem un salt des de l'última cançó que hem pogut escoltar dels anys 70 i passem cap als 80, a la meitat dels 80. Cançó de l'estiu de l'any 1980, concretament el grup Tequila i el seu tema Dime que me quieres.

Al 1982, Alaska y los Pegamoides ens invitaven a ballar. Baila és el tema que es porta en cap a l'èxit l'any 1982.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem amb els èxits dels nostres estius aquest. Per exemple, vamos a la playa.

un tema dels Hombres G. El nom del tema primer va ser Sufre Mamón, però després el títol el van canviar en Devuélveme mi chica.

I a poc a poc anem avançant en el temps i les melodies, la música, els discos, les cançons, les lletres, tot va augmentant una mica, podríem dir, el seu ritme també i el seu to. Continuem en un tema que es va fer molt popular també pels anys 1990, volem dir. Era una lambada. Ens la va interpretar i la va fer famosa per aquelles èpoques, la Kaoma.

I continuem en dos temes de l'any 1992. Ja sabeu que aquest any, degut a les Olimpiades de Barcelona, doncs hi va haver una sèrie d'èxits i molt moviment musical. Doncs per aquella època van triomfar molt en els Manolos, que es portaven de cançó, el My Loving. I a continuació, un altre, també, els del Tractor Amarillo. Dues cançons que escoltarem ara a continuació, que ens recordaran l'estiu del 92, 93 i 98, si és possible. Per tots vosaltres, gaudint a través de la vostra sintonia preferida d'aquelles cançons i aquells estius que les vam viure o les vam suportar. Per tots vosaltres.

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem amb il·lusió la ràdio que vàrem viure.

I continuem amb el que podríem dir que va ser el rei de la cançó de l'estiu. Estem parlant de George Dan, en dos temes que tenim aquí, però de moment estàvem a temps per escoltar-ne un. Escoltarem La Barbacoa.

I bé, amics, a Rima de la Barbacoa us diguem fins al proper programa. La setmana que ve ens tornem a trobar aquí a través de la teva sintonia preferida, gaudint de la música dels estius i la música dels embalats. A tots vosaltres una vegada més desitjant-vos a tots i a totes que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau. A través de la vostra sintonia us esperem i passarem llista. Ai, no sé si us ho he dit o no, però ho repeteixo si us ho he dit. Que sigueu tots i totes molt, però que molt feliços.

0: y en los sentimientos.
1: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
2: En el 107 de la FM...
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Bona nit. Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
4: Àngels Puig, què tal?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí i estic molt a gust i amb moltes ganes de parlar amb tu i de passar-nos-ho bé.
4: Em crec que ets jubilada perquè m'ho dius.
5: Sí.
4: Però se't veu
5: molt. D'on fer, sí.
4: Sí? Però se't veu estupenda.
5: Intentem estar estupendos i viure la vida estupendament.
4: Estupendament, eh? Anna Verdaguer, què tal, Anna?
6: Molt bé.
4: Com estàs? El mateix et dic.
6: Encantada d'estar aquí.
4: Però també estàs jubilada?
6: Jubilada, jo ja tinc una edat també, encara que no ho sembli.
4: No ho sembla.
6: Tenim una edat, eh?
4: Però no ho sembla de debò, eh? El sí. Que veus que la secció es diu Les tietes. Us puc dir Les tietes o no?
6: I les iaies, el que vulguis.
4: No, home, iaies no.
6: També ens ho podries dir de iaies.
4: No, ara m'estaves explicant una cosa molt xula, que em deies sí. Que tens un net adoptat.
6: Un net adoptat.
4: Això,

0: sabia, no ho havia sentit mai. Ens ho expliques?
1: Bueno, jo tinc una... La meva filla té una amiga,
0: sí,
1: que té un nen de 15 mesos, que és maquíssim. No és perquè sigui el meu net adoptat, però és que el nen és maquíssim. I llavors aquesta noia, quan va començar a treballar, no sabíem qui deixa el nen. Si un dia es posava malalt, els seus pares són més grans i no es podien fer càrrec. I llavors ella va dir, bueno, a veure si coneixem algú que es pugui fer càrrec del nen quan estigui malalt. El que fan les iaies, portar el malalt a la guarderia si jo no puc, recollir-lo de la guarderia si no puc, i jo vaig dir, jo puc fer això. Encantada de la vida. I estic encantada de la vida, molt bona.
0: Molt bé,
1: eh? Perquè el nen és molt maco, eh?
0: Quant temps té el nen?
1: 15 mesos.
0: Ah, és molt petit.
1: Molt petit.
0: O sigui, que et toca canviar bolquers,
1: sí,
0: et toca preparar la tot?
1: Bueno, no, perquè a la guarderia li donen el menjar. Jo, però el berenar sí que li dono. Bueno, i el dia que me'l quedo, perquè està malalta, me li faig el menjar, però vull dir que no, però pobret, és molt bo, és molt bo.
0: Que bé, no?
1: I jo estic fent pràctiques per quan sigui àvia, de veritat.
0: Perquè la teva filla quina edat té?
1: 30.
0: 30 anys. I tu veus venir, no?
1: Bueno, no sé, no, i ara les parelles triguen, eh? Triguen, eh? Jo, ara jo diré el mateix que deia la meva mare. Jo amb aquesta edat ja la tenia ella, eh?
0: Sí, no? Àngels, i tu... Hola. Sí que tens nets, en
2: jo sí. Tinc tres nets, tres nets. Meravellosos nets.
0: De quines edats?
2: El Joan ha fet 6 anys ara a l'agost.
0: Que maco, eh? Aquesta edat és maca, maca.
2: Maca.
0: Eh?
2: El Joan és Joan, eh? És un nano que li dona moltes voltes al cap i, sí, tela. Però fantàstic. I llavors tinc la Pepa.
0: La Pepa?
2: La Pepa. Es diu Pepa i no es podia dir d'una altra manera.
0: No, per què no?
2: Perquè és la Pepa. És estupendament Pepa.
0: Que maca.
2: Decidida. Bueno, s'endú tothom per endavant, té 3 anys i fa anar-se un germà a toc de pitu perquè ella és la que mana, la que decideix. El Joan això també ho vol. Vols un cacaulet? Bueno, el Joan també. Vull dir que...
0: Ah, sí, ella, sí, decideix per
2: ella
0: la
2: decideix
0: família.
2: El que ha de passar.
0: Molt bé.
2: I llavors, per part de la meva filla Georgina, tenim en Leo, que té... Em farà 4 mesos el dia 18.
0: 4 mesos, sí, ha acabat d'arribar, aleshores.
2: Aquest està nou, encara està quasi bé a la capsa.
0: Sou una colla maca,
2: sí,
0: a casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I llavors tinc, també faig de tieta, eh? Que tinc nebots i nebodes i estupendo.
0: I estupendo, eh?
2: I estupendo.
0: Bé,
2: perdona.
0: No, no, sisplau, no, si tenim temps, per xerrar.
2: Lo de la paraula estupendo me l'he fet meva. I em surt sense adonar-me'n.
0: A mi m'agrada molt la paraula estupendo.
2: Perfecte, perquè
0: sí, no està ben dit, però
2: és que l'aplico tot arreu.
0: Però vosaltres ja us coneixeu abans d'arribar?
2: Sí.
0: Sou amigues, vosaltres?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. I sortiu juntes i aneu a... O simplement us coneixeu del barri?
2: No, tenim interessos juntes, i tant. Sí, sí, vull dir... L'altre dia li comentava, i ho hem acabat fent, que els dimarts al matí farem unes rutes per Barcelona.
0: Ah?
2: L'Anna t'ho explicarà, sí, millor, que és la cua tramitat.
1: Bueno,
2: sí, no. Sí, per
0: m'agrada molt, això. M'agrada molt. Rutes per Barcelona.
1: Bueno, a veure, jo t'explico.
0: A veure.
1: Hi ha l'Escola de la Dona, que pertany a la Diputació, que està allà al carrer Sant Pere Més Baix,
0: sí, sí,
1: que aquella escola fan cursos de totes les classes, d'història, de costura, de música, de teatre, de tot. I nosaltres vam començar fent història. Fa 3 anys o així, sí, oi, que anàvem? Clar, ara també fan cursos, això, aquest curs que farem aquest any perquè tenim ganes de sortir.
0: Clar.
1: Es diu Racons de Barcelona, que és anar a visitar barris. Llavors un dia a la setmana, un dimarts, estarem a la classe, la professora ens explicarà la història del barri i la setmana següent el anem a veure.
0: Sí, fareu turisme?
1: Farem turisme per Barcelona, pels barris de Barcelona.
0: Però això és molt xulo, no?
2: Molt, sí, molt, sí. Molt.
0: I avui la Roser Riera, que viu a una residència, que té 86 anys i que avui ha sabut que per primera vegada podrà tornar a abraçar els seus.
1: Ah, sí.
0: Que és una magnífica notícia.
2: I tant.
0: Doncs a aquesta senyora, amb 86 anys, li queden 2 assignatures per acabar humanitats. Tota una carrera.
2: Perfecte.
0: Que no hi ha límits a la vida quan un vol fer una cosa.
2: No? I tant, segur, segur.
1: Home, nosaltres, quan vaig deixar de treballar, ens vam apuntar allà a fer els cursos d'història. Història de Catalunya, història medieval... clar, després ens han tallat, però haguéssim acabat la carrera d'història.
0: D'història també, va, escolta, ho podeu fer, no?
1: Sí, ara aquest any farem lo dels racons, que tenim ganes de sortir. L'any que ve ja veurem.
0: Des d'ara fins als 86 anys, ben bé, us podeu treure 4 o 5 carreres,
2: sí,
0: encara.
2: Bueno, no correm tant. El que a part d'això, nosaltres som gent que ens agrada fer feina, o com dir-li, pels altres.
0: Yeah.
2: Vull dir, ara ella m'estava preguntant per anar amb un
1: Ateneo que fa molts anys que funciona. Jo vaig anar l'altre dia i segurament faré un matí un voluntariat allà.
0: Ah,
1: un dia a la setmana al matí, no? Bueno,
2: això,
1: anem fent coses.
2: Fer coses pels demés i veure'ls feliços, com aquesta senyora que has dit tu ara.
0: Sí.
2: Això et dona satisfacció quan veus que qualsevol detall els hi dones alegria a algú, no? Pues fantàstic.
0: Sou dues dones molt trempades, no?
1: Bueno, és que...
0: És que... Us veig amb una marxa, amb ganes de fer coses...
1: Tenim moltes ganes de fer coses.
0: Teniu parella?
2: Sí.
0: Sí, les dues. I com teniu fills i filles?
2: Tot molt, molt estructurat.
0: Què vols dir?
2: El primer marit, amb els fills, sí, amb ell, tot normalitzat.
0: Ah, estàs amb el primer marit de tota la vida.
2: Tota la vida.
0: Quants anys porteu junts?
2: Ai, pues 46.
0: Uf, 46 anys, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, sí.
0: Com es fa això? Perquè ara...
2: Bueno, pues és anar dient, bueno, pues demà ja et passarà. I ja està.
1: Una miqueta de paciència.
0: No, però mira, la cosa m'ha agradat. Diu, demà ja et posarà, et passarà. Li acabes de passar tota la responsabilitat a ell.
2: Home,
0: perdó. Tota. Però
2: això està claríssim.
1: No ho dubtis mai, qui té la culpa de tot.
0: Ho té ell, el seu marit, no?
1: Bueno, en general, els marits.
0: El teu també, sí.
1: En general, els marits.
0: Però per què?
1: Els marits tenen la culpa de tot.
0: Però explica'm
1: nosaltres,
0: això,
1: amb aquesta alegria que tenim... Ja... Tu creus que nosaltres hem de tenir la culpa d'alguna cosa? No, mai de la vida.
0: De res de la vida,
1: mai
0: no.
1: De la vida.
0: No.
1: Sempre els marits.
0: Sí, eh? Això, i els joves? Els joves que serien els yernos, els... com es diu? Els joves, no?
1: Jo tinc un gendre.
0: Ah, gendres, això que no em sortia la paraula.
1: Jo tinc un gendre, el meu fill no, que no té nòvia. Tinc un gendre.
0: Tens un gendre, et portes bé amb ell o no?
1: Sí.
0: Ets la sogra.
1: Sí, jo sóc la sogra. Jo l'estimo molt i jo crec que ell a mi també m'estima molt. Jo el tracto molt bé i ell també em tracta molt bé, la veritat. Ja li he dit més d'una vegada, quan ve a dinar, m'ajuda per a la taula, a recollir-la, ja li vaig dir un dia a la meva filla, al final em quedaré amb l'Héctor i tu pots marxar. Perquè...
0: El teu pare, no?
1: Una cosa, aquest noi... No,
0: us porteu bé?
1: De moment, sí.
0: Fantàstic. Tu ets sogra, també, o no?
2: Sí. Jo tinc la Marta, que és la dona del meu fill, perquè es van casar a Bristol, van estar vivint uns anys a Bristol,
0: uh-huh,
2: i es van casar allà, perquè, pel que sigui, és igual, es van casar allà. Els hi tinc en compte i no els hi perdonaré mai, perquè jo tenia, entre nosaltres, una pluma de Malibú guardada a l'armari pel casament. Mentida. I... No me la vaig poder posar, perquè ens hem casat. Ostres! Bueno, la Marta és fantàstica. En el meu fill no li podia haver passat millor cosa que trobar la Marta. És esplèndida, el sap portar... Fantàstica, fantàstica. Estic molt, molt contenta amb la
0: tenim,
2: Marta.
0: Tenim dos exemples de sogres estupendes.
1: Home.
2: I després tenim en Pau, eh? Que el Pau és el marit de la Georgina i també és un senyor estupendo. Seriós, estupendo.
0: Seriós i estupendo.
2: I saps aquella gent seriosa, però amb un cinisme...
0: Ja, que la deixa anar.
2: Parlat, però fantàstic, també, molt bé.
0: Molt bé, sou dues persones...
2: Tenim molta sort a la vida.
0: Perfectes, no? Sí. És a dir, teniu unes famílies estupendes.
2: Bueno.
0: Sou unes sogres meravelloses. Bueno. No us equivoqueu mai, perquè els errors sempre els cometen els vostres marits.
1: Això està claríssim.
0: Teniu uns joves i unes joves fantàstiques que us estimen molt. Hi ha alguna cosa aquí que em grinyola? No? Bueno, haureu de tenir algun fallo a la vida vosaltres dues, no?
1: Saps què passa? Que ja tenim una edat que ens ho agafem tot bé. I llavors ens penses, ens hem de barallar ara amb els marits? No.
0: No.
1: Ens hem de barallar amb els gendres, amb les joves? No.
0: No.
1: Dius, jo el que me'n vull ja és anar de passeig i quedar amb les amigues i anar cap aquí, cap allà. Ja no estem per barallar-nos, que ja tenim una edat i ens queda molt poc temps.
0: Home, no, no ens queda poc
1: cada
0: temps.
1: Cada vegada menys.
0: Ganes de viatjar, m'imagino, no?
2: Totes.
0: Però fa molt que no viatgeu, o què?
2: No, jo aquest any he estat a Copenhague.
0: Ah, molt bé.
2: Una neboda meva viu allà, s'ha casat allà, allà, fantàstic, aquell país m'ha emocionat molt, m'ha agradat molt, plou molt i no vaig entendre res el que em deien,
0: ja,
2: la resta,
0: sí.
2: Però...
0: No parlo un idioma.
2: Sí. Però molt bé, i viatjar ens encanta.
1: Sí, jo des de l'any del 2019, que vam anar a fer un creuer pels fiordos, i ja va estar, ja no hem pogut sortir més, perquè ja ens han... I ara... A mi em fa una mica d'agobi encara agafar l'avió.
0: Sí?
1: Això d'anar en cotxe i així encara, però d'agafar l'avió encara em fa una mica d'agobi.
0: Mira que estan baratos els vols, eh?
1: Sí, però...
0: Estan econòmics, però molt, molt, molt barats, eh? De veritat.
2: Sí, és un problema, perquè algú ha de pagar.
0: Clar.
2: Eh?
0: Clar, però bueno. Tot arribarà, no? Sí. Tot arribarà. Sí. Teniu moltes pors o què?
2: No, jo sóc prudent, sóc una persona que tinc problemes respiratoris, per tant, sóc conscient de que si enganxo algú d'aquestes, les puc passar malament. Per tant, sóc prudent, però por no en tinc.
0: Avui m'han passat una sèrie de temes per parlar amb vosaltres. M'agradaria escollir-los junts, no? Saludarem una persona de manera immediata, però després encara tindrem uns minuts i estaria bé que escollíssiu vosaltres. Diu, a veure, diu, amb la tornada a l'escola els avis perden la tranquil·litat de l'estiu i tornen a ser els cangurs responsables dels nens des que surten de l'escola. Voleu parlar d'aquest tema?
1: Es pot parlar.
0: Es pot parlar, però jo veig que esteu contentes de fer això. Val, es pot parlar d'aquest tema. Truita sí, de patates, sí. Amo sense ceba. I quants ous em posen aquí? Jo... Doncs depèn de les patates sí. que els hi posis, no?
2: I quanta gent haurà de menjar de la truita de patates?
0: Tens raó. Aquest tema he al·lucinat una mica. Diu, vas a passar els dies a casa d'un familiar o conegut i el dia que ha de fer la paella o fideuà, un plat elaborat, te'l fa cuinar a tu i et posa d'excusa de que tu et surt millor. Això us ha passat alguna vegada?
1: No,
0: està la
1: no.
0: primera vegada que jo he sentit una
1: a
0: cosa.
1: A mi no.
0: Molt bé, aneu pensant que ara de seguida parlarem d'una d'aquestes qüestions, perquè abans sí que m'agradaria saludar una persona que avui, quan hem vist una notícia al diari, ens hem quedat una mica tristots, no? Perquè parlàvem del tancament d'un restaurant, el restaurant La Llave, de Barcelona, que portava més de 40 anys obert al públic i que és un més de tots aquests restaurants que han hagut de tancar. El tema de renovacions de lloguer, perquè, clar, són molts diners, en fi, que aquí han sorgit moltes situacions molt complicades, no? I ho hem vist, com molts restaurants tradicionals han hagut de tancar. Està amb nosaltres el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilaprinyó. Què tal? Bona tarda, senyor Vilaprinyó.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Ja no sorprenen notícies d'aquest tipus, no?
3: No em sorprenen.
0: Perquè,
3: el que passa que tot és relatiu, eh?
0: A veure, explica'm-ho.
3: Perquè si parlem del centre de Barcelona, és una cosa. Si parlem dels barris de Barcelona, és una altra. I si parlem de la resta de Catalunya, encara és una altra.
0: Doncs anem a pams, si li sembla, no? El problema al centre de Catalunya, al centre de Barcelona, sembla evident, no? La incidència que ha tingut el turisme en el tancament de moltes persianes, no?
3: Clar, al centre de Barcelona, el que és estrictament el centre, la cosa és molt dramàtica. A les barriades no tant, i a la resta de Catalunya tampoc no tant, bastant menys, vaja.
0: Molt bé, clar, perquè la gent ha hagut de fer de consum, no?
3: Digui'm.
0: No, li deia, tenim número, tenim dades que ens indiquin una mica quina quantitat de comerços o restaurants han arribat a tancar durant aquest temps?
3: Bé, jo amb restaurants exclusivament no ho sé, ho sé amb el global de comerç i serveis, eh? Al centre de Barcelona s'està parlant d'un 25%.
0: És molt.
3: En el centre, eh?
0: Sí.
3: Clar, has de tindre en compte que el centre de Barcelona té molts pocs veïns i necessita molt de turisme. I necessita de que la gent s'hi pugui desplaçar.
0: Lògicament.
3: Clar, si mirem la resta, doncs amb la resta estem parlant d'un 12%, una cosa així.
0: Escolti'm, però és impressió meva? O hem assistit primer a tot un seguit de tancaments i ara... Això és una impressió meva, eh? Vull dir, no té res de científic. Jo estic veient molt local nou que s'obre.
3: Sí, també n'hi ha, també, clar. Gràcies a Déu, és que si no n'hi havíem bé, eh?
0: Clar. O sigui que d'alguna manera efectivament hem passat per un període d'economia dormida, amb tot el que això significa, i ara sembla que la cosa comença a despertar-se una mica.
3: Sí, també hi ha establiments que han tancat avançant-se a la jubilació. Aquests també són uns que si no haguessin tancat ara, haguessin tancat d'aquí 3 anys, saps el que et vull dir?
0: Ja, hem aprofitat una mica, doncs, no?
3: Sí, clar.
0: Molt bé.
3: Home, aviam, la cosa ha estat molt dramàtica, eh? Sobretot al centre de Barcelona. I ho continua sent, eh?
0: Ho continua sent encara, és veritat. Senyor Vilaprinyó, un dia d'aquests hem de parlar més calma. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
3: Adéu-siau.
0: No sé si us ha passat que us han tancat algun local, algun restaurant, alguna botiga, sí, a les que éreu molt aficionades a anar.
1: Sí. Hi ha hagut restaurants, jo el del carrer del Carme, aquella pizzeria.
4: Ah, sí, un italià molt bo.
1: Fantàstic, boníssim, molt atents, i clar, han tingut que tancar. No han pogut sobrepassar-se aquesta època tan dolenta que han passat i han tingut que tancar. I han marxat a Itàlia.
0: A Itàlia, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I en el teu cas?
4: No, és un moment... Com que jo trobo que això, que els pobres...
1: Ho han tingut molt malament.
0: S'ha despertat un cert proteccionisme per a aquella gent que està al voltant nostre. És a dir, que s'havia incrementat el nombre de persones que compraven al barri, per sí, exemple. Sí, no?
1: Sí. Clar, perquè et sap greu, pobra gent. No sé, jo és que a mi em sap greu perquè penses, ostres, ara han tornat a venir els turistes i ja no s'han recordat de nosaltres.
0: En sèrio? O sigui, t'ha passat que has tornat i t'ho has trobat,
1: per
0: això?
1: Per tant,
2: aquesta sensació de, sinó d'incertesa d'on què ens està passant. Uh-huh. Què ens està passant? Jo recordo que de molt jove tenia un somni de que hi havia una guerra. I el tinc molt present perquè era molt colpidor. Uh-huh. I tenia aquella sensació, aquell somni de que jo anava pel carrer i que hi havia guerra. De què passa, no? Què tenim a sobre que no sabem per on sortir-ne?
1: Els humans, lo destructor que som, sí, sí, no? Perquè...
0: Us agraden els patinets o no?
1: Ai, no ens parlis de patinets, tu, que són molt perillosos, eh?
2: Sí, avui a Badalona hi ha hagut un accident important.
0: Ho sabem, que hi ha un senyor amb estat crític per un atropellament, no?
1: Sí.
0: Clar, aquesta és la vessant més dura, efectivament, de la notícia. L'altra és com estan per tot arreu els patinets, no?
2: A mi em molesten, sobranament. Em molesten molt. Perquè, a més, la gent ha d'anar per la dreta i així no xocarem. Si tu vas per la dreta i jo vaig per la dreta, no xocarem. I aquest tipus de gent van per on volen.
0: Clar.
2: I això no pot ser.
0: Clar.
2: Perquè llavors poden passar accidents com avui ha passat. Vull dir que és bastant... Si no hi posen unes normes, no anirem bé.
0: Déu.
2: No anirem, des del meu punt de vista.
0: Ens queixem de les normes, però quan arriben les normes...
1: Ah, bueno, jo... Bueno, el que volem és que posin normes pels altres.
0: Pels altres, no?
1: Perquè nosaltres no anem amb patinet.
0: Ah, estic totalment... Però no heu provat mai un patinet? Perquè mira que és divertit, fa cosa.
2: Jo hi anava de patinet, de petita.
0: No, home, però jo parlo dels patinets aquests que els hi dones i te'n vas.
1: No, jo no.
0: Mira. No?
1: Jo
0: què
1: no, jo no.
2: N'acaba de passar un.
0: Ah, és veritat.
1: No, jo no. Això... I a mi em fa por inclús per ells. Quan els veig amb el patinet, sense casco, i penso, es fotran un cop i s'obriran el cap.
0: Jo
1: ho penso, això.
2: I perquè van en contradirecció, van fent zigazagues...
0: A més, sabeu què em passa, que se'm fa molt estrany? Jo fa molts anys que treballo a la ràdio, però no aquí. O sigui, aquí fa 2 dies només. És a dir, ahir vaig començar el programa i avui ja estem acabant el segon programa. I és la primera vegada a la meva vida, i m'agrada molt, que estic en un estudi de ràdio. Vosaltres heu estat en directe més vegades, no?
1: Sí.
0: Sabeu aquella cosa del directe?
1: Sí, sí.
0: No, que et poses més tens, no? No pots menjar molt, no?
2: No, perquè no. Quedes com...
0: Cuineu bé vosaltres, ara que penso?
2: Sí, jo sí.
0: Quina especialitat teniu?
2: Jo, els canelons, que faig els canelons de la meva sogra, que són espectaculars.
0: Ah, sí?
2: Boníssims, no són com els de tots, són diferents. Ara són molt laboriosos. Però si em poso a cuinar, cuino bé.
0: Molt bé.
2: I l'Anna, quan he anat jo a casa seva a menjar, també he dinat de meravella.
0: Ah, fantàstic.
2: Sí. Per tant.
0: Quina especialitat tens, Anna?
1: No, jo ara diria els macarrons. Perquè és que com que a mi m'agraden molt els macarrons i em surt molt bé.
0: Macarrons i canelons.
1: Els canelons
0: són...
1: també. Per Nadal també fem canelons.
0: Sí, eh?
1: I a mi m'agrada. A mi m'agrada més aviat fer cuina així del xup-xup.
0: A mi també.
1: Jo.
2: Exacte.
1: Tipo estofà, mandonguilles...
0: Faig unes llenties.
1: Oh, que bones.
0: Marquen un abans i un després, les meves llenties.
1: Oh, molt bones. Veus, aquestes coses a mi m'agraden.
0: Ho haurem de tastar un dia.
2: I tant.
0: Escolta, m'agrada molt que vingueu. Vindreu més?
1: Si ens convides i tant.
2: Si ens convideu,
0: esteu convidades, esteu convidades.
1: Gràcies.
0: Anna Àngels, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.
5: Les tietes. Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
7: La nit.
8: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
9: Al nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
10: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Per això, des d'aquest estudi, des de l'Institut de Medicina Legal, demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions d'aquesta emissora.
2: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que es va, també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
1: També en declaracions d'aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
3: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no?, aquesta familiaritat, s'enfonsen...
1: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil a casa nostra. Aquest estudi, que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i per oferir més recursos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més?
9: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort!
10: Un espai de 5 estrelles. Sí.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
0: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Tot el que sigui fals, contrarrestar-ho. I després formar i informar.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
5: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Escoltant, sentiràs.